0: ser del Barça és ser-ho al teu costat.
1: Radio Arrels, a Forques, 95.
2: Escolteu Radio Arrels.
3: A Molitx, 95.5.

sóc el silenci entre dues notes que s'habituen l'una a l'altra malament. La mort vol fer-se dominant. L'interval obscur es concilien juntes, premint. I queda vell el cant.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
2: Ràdio

I juro pel que més estimo que el debut ha estat un fet aïllat, que puc fer aquesta feina els dies que venen, vostè no s'ha de preocupar, que ho llegeixo ara a casa amb més calma, ho faré 100 vegades si cal, que tindré molta cura

0: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.
1: Escolta Radio Arrels tot l'estiu.

coses. Jo seré lluny, no gaire, i en cada llibre obert et restaré la vora perquè hi campegi el verd del teu esguard.

diumenges a la tarda, mareig de l'infantesa, amics que es tornen somnis i els deures per fer.

0: Bon estiu amb Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

pensat en el camí, que és difícil escollir cap on anar. I per més que torno a tu, i per més que torno allà, ja mai més

0: i ningú més.
1: Aquestes vacances, escolta, Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

morirà la vida en la terra abans d'entrematar-nos? Morirà després d'entrematar-nos la vida en la terra?

0: Hraju Arels.
1: Podeu recuperar tots els continguts a radioarrels.cat.

0: Radio Arrels, a Salses, 95.
1: Escolteu Radio Arrels.
2: A Alanyà, 95.

fer ballar només els rics. Quant de temps nos caldrà patir, perquè no podem quedar així, esborrem els primers.

0: Ràdio Arrels, són les 6.
1: Ràdio
2: Arrels. Ràdio
1: Arrels.
3: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
4: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
5: Bon dia. Cap al matí el cel és clar, amb un ventet de mar molt fluix. Amb el pas de les hores apareixen intervals de núvols que aniran en augment a la tarda i cap al vespre, fins a produir alguns ruixats breus a algunes parts del territori, com ara el Conflent, però també potser el Vallespí i el Fenolledès. Per les màximes, 27 a la Llaguna, 30 a Oceja, 32 a Toès, 33 a Rià, 34 a Ia i a Baixàs, 33 a Elna, 32 a Cervera, 36 a Ceret i 31 a La Manera. Els Països Catalans, 39 a Alacant, 34 a Maó i a la Bisbal d'Empordà. La temperatura hauria de baixar per fi a partir de demà dijous. Avui, Sant Magí, un sant tarragonès.
2: Ràdio Arrels, apunta ja, 95.
4: 100% en català.

detesto el paradís que quan es fa present dura només el que dura un instant. Jo vaig tenir-lo entre els

La teva sina de lluna amb puntes dels cabells que s'amaraven d'escuma. Revisca aquell miracle de la marea blanca que era el teu cos quan vessava de llum. Com batega la memòria, eres tu, només tu.

El seu cant fa fugir la nit i posa l'alba sobre els llavis. Els teus ulls s'omplen de rialla. De bon matí ta mare canta, somriu la casa. Quan obre les finestres el sol, penetra llarg dins de la cambra.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, me dic Simon, tinc 7 anys i m'agrada l'estiu perquè podem se passejar en vaixell.

0: doncs en tenia ja. L'argenteria volava. Lladres d'astres i de jazz, així érem tots plegats, així érem tots plegats.
1: Sota dels astres del jazz, corbates fora de lloc, nois que imitaven el jazz, així érem tots plegats, així érem tots plegats. Sota dels astres del jazz, però quanta nit ha passat, Marissa desperta, m'abraça'm, ha estat un somni fortíssim.
0: Les dones odiaven el jazz, però no s'entén.

volta dels astres del jazz. Un home mico camina, o potser balla, qui ho sap, da, di-do, di-do, dam.

encreuats enigmàtics. Sota la lluna del jazz. Dirurit, dirurit, dirurit, dirurit. In the jazz, I whispered I love you. I wasted I love you.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 7.
2: Els matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arrels.
3: L'hora fresca és aquesta emissió que us proposa Ràdio Arrels aquest estiu, de dilluns a divendres, cada matí, de les 7 fins a les 9, el programa d'aquests 120 minuts, just després d'aquesta informació important, ja que es tracta de la previsió del temps, com cada matí ens la fa l'Enric Balaguer. Esteu escoltant Ràdio Arrels, som avui el dimecres 19 d'agost. Bon dia.
4: La previsió del temps de l'estiu.
5: A Ràdio Arrels.
6: Bon dia. Cap al matí el cel és clar, amb un ventet de mar molt fluix. Amb el pas de les hores apareixen intervals de núvols que aniran en augment amb a la tarda i cap al vespre, fins a produir alguns ruixats breus, algunes parts del territori, com ara el Conflent, però també potser el Vallespí i el Fenolleders. Per les màximes, 27 a la Llaguna, 30 a Oceja, 32 a Toès, 33 a Rià, 34 a Ia i a Baixàs, 33 a Elna, 32 a Cervera, 36 a Ceret i 31 a La Manera. Els Països Catalans, 39 a Alacant, 34 a Maó i a la Bisbal d'Empordà. La temperatura hauria de baixar per fi a partir de demà dijous. Avui, Sant Magí, un sant tarragonès.
3: Gràcies, Enric. L'Enric Balaguer, que retrobem fins a les 9 cada mitja hora per la previsió del temps. El programa d'aquests 120 minuts que passem junts fins a les 9. D'aquí uns instants, des de l'Universitat Catalana d'Estiu, Josep Rull, el president del Parlament de la Catalunya, que l'any passat, fa just un any, anunciava amb parada de Conflent a la UCE que el Parlament de Catalunya commemoraria el 2027 els 1.000 anys de les assemblees de Toluges. Ahir, a la UCE, Miquel Martínez Vila va demanar a Josep Rull quin paper pot tenir Catalunya Nord en aquesta commemoració. A la primera mitja hora, com cada dimecres de l'estiu a Ràdio Arrels, els esquitxos de poesia que ens proposa Pere Manzanares, avui dedicats a Renada Laura Portet. I cada dia de l'any parlem de medi ambient, la crònica del planeta, CO2. Veurem que l'eficiència de l'energia solar és cada cop més gran. A la segona mitja hora, les efemèrides d'Enderroc que ens presenta la Laura Bertran ens proposaran de saber que tal dia com avui, un 18 d'agost, naixia Joan Peiró de Kitsch. I més música per arribar a les 8 amb Pere Jordà i Oriol Lluís Grau, el seu programa Andreu Turón no va inventar la tenora. Avui justament doncs intentaran respondre justament a aquesta afirmació. A les 8 la previsió del temps i després, com cada dimecres de l'any, la crònica d'opinió de l'advocat Pere Beckham, que ens explicarà que després de Catalunya Nord, ara és el País Basc que un prefecte ataca alguns ajuntaments que volen permetre l'ús de la llengua basca als consells municipals. També parlarem d'una manifestació, una acció que organitza Catalunya Nord per la independència, que és la territorial nord-catalana de l'ANC, crida el proper dilluns 24 a un ple d'estelades el recorregut de la Vuelta Ciclista que passarà per Catalunya Nord de Salses fins a Font-romeu. I a la darrera mitja hora doncs retrobarem l'Enric Balaguer amb l'emissió Vilatges del Conflent. Aquesta setmana és Tararac, que descobrim en companyia del seu batlle Jean-Louis Salis. I finalment parlarem de calor, dels efectes de la calor. La Loriana Penyer ha parlat amb una pediatra a Catalunya Nord, Laia Soler, dels efectes de la calor sobre la salut humana i particularment sobre la salut dels més petits com també dels més grans. Ja ho sabeu tot, doncs, del programa d'aquesta hora fresca que passem junts avui, aquesta setmana, fins a les 9. Ràdio Arrels, bon dia.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
0: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Catalunya ben a prop.
1: Era això una cançó dels Setiets. Les 7 i 9 minuts, establim ara una primera comunicació amb l'Universitat Catalana d'Estiu a Prada de Conflent.
2: Radio Arrels, a Vives, 88.2.
3: Política a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
4: Aquest 2027 el Parlament de Catalunya commemorarà els 1.000 anys de les assemblees de Pau i Treva de Toluges. Així ho va anunciar ara fa tot just un any a la UCE el president del Parlament, Josep Rull, i avui torna a ser aquí a la Universitat Catalana d'Estiu a Prada. President Josep Rull, bon dia.
5: Bon dia.
4: Com deia, ja ho vau anunciar ara fa un any i ja han començat aquests actes del mil·lenari de Pau i Treva amb un primer acte a Barcelona. En quin paper ha de jugar Catalunya Nord amb aquests actes? Heu començat ja a parlar per si es faran actes també a les comarques del nord?
6: Ja hem començat a parlar amb l'alcalde, amb el batlle de Toluges, per veure com podem fer un acte compartit, tots dos. Ara, formalment, començarem el primer acte, vam fer la presentació en el Parlament de Catalunya, aquest dia 10 de setembre a la nit, amb l'acte d'hissada de la bandera que hi ha davant del Palau del Parlament, el qual començarem aquesta commemoració que durarà pràcticament tot un any. Per tant, ens situem al maig de l'any 1027, va ser quan l'abat Oliva va reunir en els prats de Toluges diguem-ne, tots els estaments del país aleshores per parlar de la pau i la treva de Déu. I, per tant, la Catalunya del Nord, evidentment, ja ha de tenir aquest paper perquè l'origen, justament, és aquí i, per tant, poder-ho també compartir amb la institucionalitat nord-catalana.
4: Clar, però de moment el comitè científic que s'ha instaurat, em sembla que no hi ha representació del món acadèmic nord-català.
6: És un consell assessor, bàsicament, per, diguem-ne, pels temes que farem a la part sud de Catalunya, a la Catalunya del Sud, perquè hem volgut ser molt prudents des d'aquesta perspectiva, però l'acte d'inici, gràcies també al responsable, el director de la Casa de la Generalitat a Perpinyà, de l'Albert Pinyeira, va venir una representació molt potent de la Catalunya del Nord, uns 40 representants de societat civil, d'entitats, però sobretot elegits. I per nosaltres això va ser una presència molt rellevant, molt transcendent, molt important.
4: També amb els actes del mil·lenari hi ha una part d'escoles. No sé si també heu plantejat també arribar a aquestes escoles en català de Catalunya.
6: Mirarem de poder-ho fer a les escoles, no només la Bressola, sinó el conjunt, no només Arrels, la Bressola, sinó el conjunt de les escoles de la Catalunya del Nord. I per tant, per això és tan important de poder actuar amb molta finezza, si em permeteu utilitzar aquest italisme, per poder gestionar-ho bé i tot el material que nosaltres elaborem per les escoles sota jurisdicció de la Generalitat de Catalunya, també oferir-ho aquí en les escoles de la Catalunya del Nord.
4: Doncs us podrem saludar a Toluges l'any vinent, entenc, no?
6: Sí, si tot va bé, ens agradaria fer un acte molt rellevant dels actes grossos del mil·lenari aquí al Rosselló, a la Catalunya del Nord.
3: Radio Arrels.
7: Radio Arrels.
3: Cada dia i cada hora en català.
1: Les 7 i 13 minuts en aquest matí de dimecres, 19 d'agost, Bruce Springsteen i després esquitxos de poesia de Pere Manzanares, avui Renata Laura Portet.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Esquitxos de poesia. Pere Manzanares.
3: Renata Laura Portet és la dona rebel i prolífica de les lletres nord-catalanes. Va néixer a Sant Pau de Fenollet el 1927 i va morir a Elna el 2021. Profundament arrelada a Catalunya Nord, Pesillà de la Ribera, Vallestavi, Ceret i Perpinyà, per raons professionals va ensenyar l'espanyol a Algèria, Poitiers i Montmorillon, abans de tornar a Perpinyà i ensenyar el castellà i el català al Liceu Aragó. La seva curiositat, el seu voluntarisme i la seva doble formació literària i científica l'han portat a excel·lir en la recerca onomàstica, la poesia, la novel·la, la narració, el teatre. El total deixa una obra d'una gran diversitat, fruit de 50 anys de recerques i 40 anys de publicacions. Entre 80 publicacions destacarem les novel·les, algunes, Castell Negre, 1980, i Rigau, un pintor a la cort de la Rosa Gratacul. En poesia, Un ombra anomenada Oblit i Nom, i en l'assaig, Els noms del lloc del Rosselló. Qui més ha estudiat la seva poesia és l'empordanesa Carme Pagès, subratllant els seus temes predilectes, la pintura, la música, l'amor, l'erotisme, el pas del temps, en un estil proteïforme, barrejant clàssic, moderna, meditació, metafísica i esoterisme, sempre amb una llengua cisellada, rica en vocabulari i metàfores. Extracte del recull Nom. La història és sempre la mateixa, però no serveix per a res de saber-ho. Usatge carceral, un usatge que ho transforma tot en sang morta, en son negre. Potser només fer-vos capaç d'anar d'una hora a l'altra. D'ençà la infància heu après molt i molt sobre aquest perjudici etern de cada dia. I heu trobat la vostra fórmula? Un mot bufat per l'alè, a la vora dels llavis, res. I no crideu a ningú, ja que ningú no hi pot fer res. Res no passa. El rellotge de la sang superposa la maneta dels minuts a la més petita de les hores. La vostra consciència porta retard. Encara no sou persona, sinó un tal quidam, esperant, esperant, puig que tota nit condueix a un alba.
2: Esquitxos de poesia. Pere Manzanares.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
4: Són ara les 7 i 20 minuts. D'aquí a pocs instants parlem del planeta CO2, la crònica del planeta. Avui ens interessarem per l'energia solar, amb l'eficiència d'aquesta energia del sol que cada cop és més gran.

0: crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
1: Albert Noguer.
2: Millor panells solars que biocombustible. Bon dia. L'eficiència en l'ús del sol s'ha convertit en un argument clau per qüestionar la viabilitat dels biocombustibles com a solució real a la crisi climàtica. Dedicar terrenys agrícoles a la producció de cultius per a combustible resulta ser un exercici de desaprofitament energètic si es compara amb la instal·lació de plaques solars. Les xifres són aclaparadores. Utilitzant només el 3% de la superfície que actualment es destina a biocombustible per instal·lar-hi panells fotovoltaics, podríem generar la mateixa quantitat d'energia. Aquesta ineficiència es deu al fet que el procés de fotosíntesi és extremadament lent i poc eficaç per a la producció d'energia directa, mentre que la tecnologia solar actual és entre 20 i 100 vegades més eficient en termes de rendiment per hectàrea. A més, aquesta competència pel sol agreuja la inseguretat alimentària i la degradació dels ecosistemes. Mentre el transport mundial amb motor de combustió interna malbarata el potencial de la Terra, els vehicles elèctrics alimentats per energia solar podrien cobrir tota la demanda de transport terrestre utilitzant menys d'una quarta part de la superfície que avui ocupen els biocombustibles. El benefici és incalculable. Aquests milions d'hectàrees podrien ser destinades a la restauració de la biodiversitat o a la producció d'aliments per a més d'un miler de milions de persones. En un planeta amb recursos limitats, la persistència en els cultius energètics és una política climàtica errònia que ignora el potencial transformador de l'electrificació solar i la urgència de protegir els ecosistemes naturals.
3: Aquestes vacances,
0: escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
4: Coordinat de tots,
5: dels valencians, dels pas i de les... o ara o mai.
6: Perquè no ens rebaixessin.

0: Tins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arenys.
1: Les 7 i 30 minuts, la cita de cada mitja hora aquest matí a Ràdio Arrels amb la previsió del temps, ens la proposa l'Enric Balaguer. Sabrem si continuarà o no la calor.
2: La previsió del temps de l'estiu.
3: A Ràdio Arrels.
4: Bon dia. Cap al matí el cel és clar, amb un ventet de mar molt fluix. Amb el pas de les hores apareixen intervals de núvols que aniran en augment a la tarda i cap al vespre, fins a produir alguns ruixats breus a algunes parts del territori, com ara el Conflent, però també potser el Vallespí i el Fenolladès. Per les màximes, 27 a la Llaguna, 30 a Oceja, 32 a Toès, 33 a Rià, 34 a Ia i a Baixàs, 33 a Elna, 32 a Cervera, 36 a Ceret i 31 a La Manera. Els Països Catalans, 39 a Alacant, 34 a Maó i a la Bisbal d'Empordà. La temperatura hauria de baixar per fi a partir de demà dijous. Avui, Sant Magí, un sant tarragonès.
5: Bon estiu a Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.
1: Un estiu que passeu en companyia de Ràdio Arrels i cada matí és l'hora fresca fins a les 9. A la propera mitja hora, Andreu Turón i la tenora. Andreu Turón no va inventar la tenora, és el títol d'aquesta emissió d'Oriol Lluís Gual i de Pere Jordà, i justament en el capítol d'avui en Pere i l'Oriol respondran en aquesta afirmació: Andreu Turón no va inventar la tenora. I just abans seran les efemèrides d'Enderroc, aquestes efemèrides que ens presenta la Laura Bertran. Descobrirem que un 19 d'agost va néixer Joan Peiró del grup Kitsch.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
3: El 19 d'agost del 1966 neix Joan Peiró del grup Kitsch. Es tracta d'un grup de rock creat a Banyoles l'any 1985 per Lluís Costabella i precisament Joan Peiró, que n'és el baix i la veu. Kitsch va iniciar la seva discografia amb dues maquetes, Les Mosques, el 87, i Capsa de Trons, el 88. Després va publicar el seu primer disc oficial, titulat Kitsch. Va ser l'any 1990 i va seguir Kitsch 2, Kitsch 3 en directe, Kitsch 4, Kitsch 5, primer concert d'iniciació al fracàs, Kitsch 7 i Kitsch 8. Escoltem ara Oració 2, un senzill del grup Kitsch, cofundat per Joan Peiró.

0: Fins aquí, Oració 2, una cançó del grup Kitsch.
1: Un 19 d'agost va néixer Joan Peiró del grup Kitsch que acabem d'escoltar en aquestes efemèrides d'Enderrock presentades per la Laura Bertran. Continueu escoltant Ràdio Arrels, així sabreu si és veritat o no que Andreu Turón va inventar la tenora.

0: Andreu Turrón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
1: Amb el Pere Jordà i l'Oriol Lluís Gual estem fent un repàs de la història de la música tradicional nord-catalana des de ja fa uns quants episodis i, de fet, a aquesta crònica li hem dit que Andreu Turrón no va inventar la tenora. I avui és el dia, doncs, que ens expliqueu una mica d'on ve tot això. Primer de tot, bon dia, Oriol i Pere.
2: Bon dia.
1: Aviam, què passa aquí? La va inventar o no la va inventar?
3: No la va inventar. Andreu Turrón no va inventar la tenora. Gens ni mica. És un relat que es va posar en plaça fa uns anys i que avui, bastant ràpidament, explicarem amb en Pere, perquè és una cosa, pensi que més enllà de dir un tal ha inventat tal o tal instrument, influeix sobre moltes coses que es pensa i que es diuen sobre la música nord-catalana. En 1849, l'Andreu Turrón participa a finals d'any a un concert que es fa a Perpinyà. Ell és dins l'orquestra que toca. No bé, no és convidat a títol personal, el convidem el Pere Jordà a fer un solo, aquí. No, fa part de l'orquestra. Durant una de les músiques que fan, ell toca la tenora, que és instrument seu. Dins el compte rendu oficial de les diades no apareix, per dir que no tenia interès en si mateix. En Turrón, que era dins un cercle bastant important de gent de Perpinyà, era amic de persones que treballaven a la premsa. I hi ha una línia dins la premsa en aquell moment que diu que cal felicitar l'Andreu Turrón per haver tocat. La frase completa més, ara no la tindré de memòria, és que cal felicitar l'Andreu Turrón per haver ficat un pavelló de metall a la tenora i pel senyor Buix per haver fet patates de 5 quilos. Això és la frase exacta, que mai ha sortit sencera. Per dir, cap en si mateix poc interès a la cosa. No estem més parlant d'Andreu Turrón. 3 anys després, l'Andreu Turrón amb militars tocarà, és veritat, als plàtans de Perpinyà. Faran de fet, 2 concerts, de fet, hi ha un que és anul·lat, no sé què. És el mateix amic periodista, que es deia Rodange, que escriu una vegada més què s'ha passat, com s'ha passat l'Andreu Turrón. A l'inici ens explica que l'Andreu Turrón toca la tenora i que el seu pare, el Valentí, havia començat a modificar l'instrument. Primers articles de 1852. I de cop i volta, dins un article, escriu que es diu inventor, no me recordi.
4: Ara mateix tampoc ho tinc present.
3: I de cop i volta surt això. I a partir d'aquí s'ha creat aquest mite que l'Andreu Turrón havia inventat l'instrument i que n'havia fet la primera representació en 1849. De fet, gens ni mica. Els primers rastres que tenim de la tenor, com deien, el tenor o el tenor, era un nom nord-català. A Catalunya Nord són d'en Rafael Garret. Ja n'hem parlat diverses vegades, que era constructor d'instruments a Perpinyà. Quan es mor, dins el seu lot d'instruments i de material a vendre, trobem els tudells de tenor. I trobem fusta per instruments, doncs per tibes i tenors, en venda. Doncs vol dir que ell, abans 1821, ja treballava sobre instruments anomenats tenors. El Valentí Turrón, que agafa de seguida la successió, fabrica 3, ens arriben, 3 o 4, és això, tenores.
4: Tenim 4 tenores que podem atribuir amb certesa, perquè estan firmades, al Valentí Turrón. N'hi ha 2 que s'han conservat en col·leccions privades aquí a Catalunya Nord i n'hi ha una al Museu del Palau Lascaris Sanissa i finalment una altra que és de les més antigues ara mateix que es conserven al Museu d'Història de la Ciutat de Girona. De fet, en les col·leccions del Museu de la Ciutat d'Història de la Ciutat de Girona, es podria dir gairebé que en les tenores que tenen sintetitza l'història de la tenora al segle, de l'evolució de la tenora al segle XIX. També tenen instruments de l'Andreu Turón, en tornarem a parlar. Però vaja, què s'ha de remarcar a propòsit de la tenora? Encara hi ha moltes coses que no tenim clares. Una d'aquestes, per exemple, és que és possible que la tenora no fos coneguda, per exemple, a l'Empordà. La prima sí que ho sabem, això sí. Però tenim exemplars de prima modernitzades d'altres tallers que no són, diguem-ne, de Catalunya Nord, de la part sota administració francesa. En tot cas, de tallers possiblement de l'Empordà en el sentit molt ampli. Però que no porten cap firma i que no podem atribuir amb certesa a cap fabricant. Bon, això són per les primes. De tenores no en tenim d'instruments, no en tenim cap anterior en aquesta antiga tenora del Valentí Turón que es troba a Girona. Tenim la menció que el Garret en fabricava. Encara no tenim clar quina forma podia tenir aquesta tenora. Si era una tenora com l'hereva directa de les xeremies del Renaixement, és a dir, un instrument en una o dues peces amb una sola clau, que és la clau que s'acciona amb el dit petit, i que, per exemple, sabíem que el taller Homs, del qual vam parlar en la crònica dedicada a la prima, va fabricar, però per un ús molt precís, un ús litúrgic, i que fins i tot això era a Calataiud. Però és una cosa que es perd molt ràpidament, a tal punt que de Barcelona estan aquestes xeremies són instruments empordanesos. Bon, tot això per dir que, a més, sabem que molts d'aquests eren fabricats concretament a Perpinyà, no només, però el més gros de la producció, en tot cas, i de la modernització d'aquests instruments es fa en el taller primer del Valentí Turón, després del seu fill Andreu. Però vaja, és un Empordà molt ampli. Diguem-ne que és el nord, ben bé, de Catalunya. Bon, en aquest article que esmentava l'Oriol del Rodange, que fa la ressenya o anuncia fins i tot el concert, hi ha una descripció i una síntesi de l'evolució de la tenora. Diu, més o menys, citi de memòria, escriu en francès, evidentment, l'instrument era molt limitat en el seu principi, era d'una sola peça, amb una sola clau, i només tenia una octava d'amplitud. L'Andreu Turón passa per aquí, el seu pare comença d'afegir clau, i després l'Andreu Turón ho perfecciona en el punt que està, etc. Bon, això és la promoció que fa el fill del Valentí. Però l'instrument ja havia passat per tota una fase d'evolució. I llavors, malgrat tot, de fet, el Valentí Turón posa tota la base, gairebé, de l'instrument, fins i tot tal com el coneixem avui dia. És a dir, les claus al lloc d'on no s'han mogut, des del 1830-40. Però són unes claus molt rudimentàries. No és gens l'instrument que coneixem avui dia de solista, ni que sigui perquè aleshores ni tocava sardanes. Però és el moment on la tenora toca amb cornemusa. I senzillament l'evolució de la tenora d'aquesta xeremia amb una sola clau que es fa, s'allarga l'instrument pel baix. Es va a buscar la nota greu, les notes greu. Senzillament, el Valentí fusiona dues xeremies en una. La xeremia tenor, que li donarà el seu nom a l'instrument, i la xeremia contralt, que és a dir, una quarta o una quinta, segons com se vegi l'instrument, per sota de la tenora, és a dir, a l'octava baixa del timbre. Bé, el Valentí Turón fusiona aquests dos instruments, allarga la tenora cap a baix i després és aquest instrument que millorarà l'Andreu.
1: I després l'Andreu es queda una mica amb el mèrit, tot i que no el tingui. Doncs moltes gràcies, Oriol i Pere, per explicar-nos aquesta tenora i per què no va ser Andreu Turón qui la va inventar.

0: Andreu Turón no va inventar la tenorra. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
1: Aquest estiu escolta Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Doncs ara sí, ja ho sabem, gràcies a en Pere Jordà i a l'Oriol Lluís Gual, Andreu Turón no va inventar la tenora, és justament el títol d'aquesta emissió que ens estan proposant al llarg d'aquest estiu a Ràdio Arrels. Un estiu que estem passant junts aquests dies, cada matí de 7 a 9, amb l'hora fresca. La primera part s'acaba, a les 8 serà l'hora per la previsió del temps.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels. Són les 8.
2: Els matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arrels.
3: Aquesta és l'hora fresca, malauradament, aquest estiu, ben malament ha portat el seu nom, ja que hem patit més que mai de la calor. És que continuarà justament avui encara aquesta calor? Tot seguit ens ho diu l'Enric Balaguer.
4: La previsió del temps de l'estiu.
5: A Ràdio Arrels.
6: Bon dia. Cap al matí el cel és clar, amb un ventet de mar molt fluix. Amb el pas de les hores apareixen intervals de núvols que aniran en augment a la tarda i cap al vespre, fins a produir alguns ruixats breus a algunes parts del territori, com ara el Conflent, però també potser el Vallespí i el Fenolladès. Per les màximes, 27 a la Llaguna, 30 a Oceja, 32 a Toès, 33 a Rià, 34 a Ia i a Baixàs, 33 a Elna, 32 a Cervera, 36 a Ceret i 31 a La Manera. Els Països Catalans, 39 a Alacant, 34 a Maó i a la Bisbal d'Empordà. La temperatura hauria de baixar per fi a partir de demà dijous. Avui, Sant Magí, un sant tarragonès.
5: Escolteu Ràdio Arrels.
7: Ràdio Arrels.
3: Segona part de l'hora fresca. Continuem junts fins a les 9. El programa, com cada dimecres, la crònica d'opinió de Pere Beckham. D'aquí a pocs instants, l'advocat ens explicarà, comentarà que l'estat francès qüestiona el reconeixement de l'euskera als ajuntaments bascos. A la primera mitja part d'aquesta segona hora parlarem amb el coordinador de Catalunya Nord per la Independència, que és la territorial nord-catalana de l'ANC, Juli González, que ens presentarà una acció que organitzen dilluns 24 a Salses, al nivell de la Porta dels Països Catalans, amb una crida als nord-catalans per omplir el recorregut de la Vuelta Ciclista d'Espanya que passa per Catalunya Nord, omplir aquest recorregut de Salses fins a Font-romeu de banderes, de senyeres i d'estelades. A les 8:30 serà la previsió del temps, com cada mitja hora fins a les 9, amb l'Enric Balaguer. L'Enric, que just després ens continuarà fent la visita del poble de Terrerac, que va començar a fer abans d'ahir amb el batlle de Terrerac, en Joan Lluís Salís. I parlem de calor, de fet n'hem parlat durant tot l'estiu d'aquesta calor, unes temperatures altes, anormalment altes, però malauradament ho sabem, seran la norma, que tenen conseqüències sobre la salut humana. La Lauriane Pinyem n'ha parlat amb una pediatra a Catalunya Nord, Laia Soler, que ens explicarà quins són els efectes de la calor sobre la salut humana i particularment sobre la salut dels més petits com també dels més grans. Ja ho sabeu tot, doncs aquest és el programa des d'ara fins a les 9 i com cada dia tot això ho amanim de la música, la bona música. Som avui, el dimecres 19 d'agost, si arribeu ara a les zones de Ràdio Arrels o també a radioarrels.cat, us desitgem un molt bon dia.
8: Ràdio Arrels, en FIAC 95.

0: renovació de la cançó protesta el nou himne lletgista que diu i fa.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Beca.
5: Els opinadors, els cronistes de Ràdio Arrels són fidels durant tot l'any, malgrat l'estiu. És el cas, evidentment, també d'en Pere Beca. Pere, bon dia.
6: Bon dia.
5: I malgrat aquest estiu, malgrat la calor, malgrat les vacances, també continua la lluita pel reconeixement de les llengües, una lluita que no para a l'estat francès. Què ha passat, Pere, al País Basc?
6: Doncs el País Basc, i malgrat, com ho has comentat, l'estiu i les vacances, l'administració francesa no para la seva vigilància. Doncs, concretament, el prefecte de Pirineus Atlàntics ha iniciat un doble procediment. El primer és un procediment d'urgència, qualificat en la legislació francesa de référé, davant del Tribunal Administratiu de Pau, i un segon que el pleig es farà molt més endavant, una demanda de fons, per decidir de moment si aquest mateix Tribunal de Pau ha de suspendre i després el segon procediment d'anul·lar uns acords dels municipis de Baiona i de Sarre, que són dos municipis del País Basc, però els quals aquestes entitats han reconegut amb oficialitat l'euskar, l'idioma basc, com a llengua utilitzable pels municipis. És a dir que el prefecte Pirineus Atlàntics impugna dos acords municipals en base que aquests acords podrien implicar una mena de cooficialitat de la llengua. I llavors, que n'hem parlat fa poques setmanes, a Còrsega l'estat francès està reconeixent una mena de cooficialitat. Però aquí les decisions, els acords dels municipis de Sarre, que és el primer 2 de juliol, i de Baiona el 23 de juliol, i Baiona, en el cas de Baiona, reconeixia no sols l'euskar, però també el gascó, com llengua d'oficialitat de l'Ajuntament, no llengua únic, no llengua d'ús de tothom, però oficialitat, és a dir, possibilitat per qualsevol ciutadà de fer servir aquestes llengues quan es dirigeixen a les entitats municipals. I, com sempre, la base de l'ordre jurídica de la reclamació del prefecte és el famós article 2 de la Constitució francesa, que diu que el francès és la llengua de la República i que fins ara la interpretació del Consell Constitucional i del Consell d'Estat francès és de dir que si el francès és la llengua de la República i que no es parla d'altra llengua, vol dir que el francès és l'única llengua de la República. El que no diu explícitament la Constitució, sinó al revés, perquè en un article 17 està reconeguda la possibilitat de fer ús i d'ensenyar les llengües qualificades de regionals. Però bé, bueno, aquí el prefecte Pirineus Atlàntics no sols ha considerat que aquesta decisió dels plens municipals era il·legal o inconstitucional, però sí que, a més, ha fet aquest procediment d'urgència de référé, considerant que havia, és el text que ho diu, un perill immediat a l'aplicació d'aquestes decisions. Perill immediat, no ens podem demanar quin pot ser el perill immediat, perquè fins i tot si de cas es feia servir amb alguna decisió, amb algun ple municipal, aquesta llengua, tampoc és res de l'altre món. Però sí que en aquest cas el prefecte ha anat davant el tribunal d'urgència considerant que això tenia un efecte immediat i que això no es podia deixar fer. El batlle de Bayona ha contestat davant del tribunal i a través de la premsa, dient que si els ajuntaments poden, com ho diu la Constitució, protegir i ajudar la difusió de les llengües regionals, l'ús d'aquestes llengües a les entitats municipals no crea realment una cooficialitat, sinó una possibilitat d'ús, cap obligació, cap aplicació exclusiva, i que doncs això no tenia cap conseqüència sobre el principi fonamental de l'unitat constitucional de l'Estat francès. Però sí que l'Estat francès, que sempre s'espanta de moltes coses i sobretot amb això qui són molt sensibles, l'Estat francès considera que hi ha un perill imminent, és el que justifica aquest procediment d'urgència de référé, perill imminent, i que, per tant, ha anat davant el Tribunal Administratiu de Pau. Esperem d'aquí pocs dies la sentència d'aquest mateix tribunal i a veure què dirà aquesta sentència d'urgència. Perquè si aquesta sentència d'urgència acull la demanda del prefecte, deixa una mala previsió per lo de més. Però si ho rebutja només pel fet que no hi hagi urgència, no hi hagi perill imminent, potser això donarà més esperança als edils bascos i la seva voluntat de només donar la possibilitat als ciutadans d'utilitzar el seu idioma propi.
5: En aquest cas, justament, aquesta és la situació actual al País Basc, a Catalunya Nord. Ens ho deies, ho recordaves, Pere Beca. Tenim una situació similar que dura des de ja fa un temps. Com ho tenim actualment, Pere?
6: Bueno, llavors, a Catalunya Nord, més o menys ja hem viscut aquestes coses, perquè hi va haver una sèrie d'ajuntaments, concretament, i espero no oblidar cap, Elna, els Banys d'Arles, Tarrerac, Sant Andreu de Sureda i Portvendres, que fa un parell d'anys van modificar el reglament interior dels ajuntaments, és a dir, que no era un acte d'oficialitat, sinó de modificar el reglament interior per dir que un conseller municipal, un adjunt o inclús el batlle, si volia, podia dirigir-se al ple municipal fent ús de la llengua catalana, tot i que preveia que hi havia una obligació de traducció per als edils que no dominin el català. I això també va ser impugnat en el seu moment per el prefecte de Pirineus Orientals, dient que això creava una ruptura d'igualtat davant de la càrrega pública, davant de l'obligació pública, perquè volia dir que alguns consellers que dominaven el català ho podien fer servir i que potser els altres no tenien aquesta facilitat, i això era la base, la ruptura d'igualtat. El Tribunal Administratiu de Montpellier va anul·lar tota aquesta sèrie de decisions municipals i alguns van recórrer davant del Cor Administratiu d'Apel·lació de Tolosa, va ser el cas del Banys especialment, i la Cor Administrativa de Tolosa va dir, va ser una mica més, més subjectiva poder, i va dir que el català podia servir als plens municipals, però hi va posar la condició que prèviament els edils s'expressin en francès i que després ho podien fer en català. És a dir, que va posar el sistema al revés, no és l'ús primer de l'idioma familiar, el català, sinó el francès, i després el català. I això, que jo sapigui, ha sigut recorregut davant del Consell d'Estat, però de moment no tenim cap decisió. I, de fet, això no reconeixia una qualsevol oficialitat de la llengua catalana, sinó una possibilitat d'ús. Però ja veiem a través d'això com ho veuen els polítics francesos, el Ministeri de l'Interior, el Ministeri de Justícia, i per tant veiem també com alguns o algun candidat possible a l'elecció presidencial considera la situació de les llengües tal com la nostra. El que passa és que anteriorment aquests episodis tant el País Basc, a través de la comunitat d'aglomeració del País Basc, que Catalunya Nord, hi va haver-hi una sèrie de decisions que van passar desapercebudes, sense cap reacció de la part de l'Estat, i inclús que van passar a través del que s'anomena el control de legalitat. Els oients saben que quan es pren una decisió municipal s'ha d'enviar a la prefectura perquè hi faci el anomenat control de legalitat, és a dir, conformitat a la llei francesa. I en aquest cas, el País Basc, per la comunitat d'aglomeració, va declarar que podien utilitzar el basc en comunicacions oficials i que també sembla que ho hem obligat una mica, però el 2007 el Consell Departamental havia aprovat una carta de reconeixement oficial al català per la seva utilització concreta i que això tampoc va provocar reacció, però la veritat és que no hi havia les mateixes composants polítics actualment. I igualment, l'any 2010 l'Ajuntament de Perpinyà, tampoc era el mateix batlle, tampoc era la mateixa tendència política, hi havia un acord per fer servir el català i com ara el batlle tenia permís de fer casaments en català. Tot això, evidentment, l'Ajuntament de Lluís Alliot i del Rassemblement Nacional ho han tret, ho feien servir molt poc, però ho han tret totalment. Lluís Alliot declarant en un ple del Consell Municipal que si la gent volia un casament en català, es paguin un intèrpret que seria obligatori. El que em sembla també totalment il·legal, perquè això també crea una ruptura d'igualtat davant de l'obligació pública i que si un casament s'ha de fer en català i si el batlle ho accepta, no hi ha necessitat d'intèrpret. Per tant, ja es veu que aquí hi ha un front. Aquí hi ha un punt en el qual ens podem referir com saber quines són les posicions que es van progressivament radicalitzant. Perquè el fet de, per exemple, fer casaments en català, quan era batlle de Banyuls em vaig fer ballos i ningú es va enterar de cap problema, de lo que sigui, perquè era un acte individual que la gent ho demanava per voluntat pròpia i que no tenia conseqüència. Però es veu que actualment la reacció de l'Estat francès a través dels prefectes, però també la reacció dels ajuntaments com ara el de Perpinyà i segurament d'altres, el Departament de Pirineus Orientals o el País Basc, demostra que la cosa es va una mica radicalitzant, que es va posant en termes més dramàtics. Si el problema creix, vol dir que és una realitat i que el fet català, malgrat que sembla que sigui una mica baixos moments políticament, inclús al sud, que el fet català es manté. Estic fent aquesta crònica al mig de les vinyes de Banyuls i sempre penso en la mateixa imatge. A les vinyes tenim una herba que es diu l'agram, que és una herba molt difícil de treure perquè l'arrenques d'un punt, ho neteges ben bé i et surt 10 metres més lluny. I em sembla que en aquests moments l'idioma català està fent el que fa l'agram, és a dir, que subterràniament torna a sortir allà on no s'espera, com el basc, com el bató, molt probablement. És a dir, que aquesta arrel fonamental no és a través de procediments judicials, qualsevol siguin, que es pot arrencar, que es pot suprimir. Aquesta arrel s'ha de tractar com una realitat política i amb una discussió política per arribar a saber què volem fer, què vol fer l'Estat francès, què vol fer l'Estat espanyol, què volen fer els catalanistes sobre aquest tema de la llengua. Però arrencar-la pur i simplement, això sí, sembla que no es pot. Gràcies per la seva atenció.
5: Amb aquesta imatge, Pere Beca, s'acaba per avui aquesta crònica d'opinió, com cada dia a les quatre freqüències de Ràdio Arrels, el dimecres en aquesta hora, i també a radioarrels.cat. Bon dia, fins la setmana entrant.
6: Bon dia, fins la setmana entrant. Adéu.
4: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Beca.
1: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
5: Les 8 i 20 minuts, esteu escoltant Ràdio Arrels. Aquesta és l'hora fresca. D'aquí uns instants parlem amb Juli González, coordinador de Catalunya Nord per la Independència, territorial de l'ANC, que fa una crida omplint d'estelades i de senyeres al recorregut de la Vuelta Ciclista Espanyola, que dilluns vinent passarà per Catalunya Nord de Salses fins a Font-romeu.

0: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
2: Política a Ràdio Arrels. Amb Albert Noguer.
3: El proper dilluns serà el 24 d'agost. Passarà una cursa ciclista per Catalunya Nord. Es tracta de la Vuelta espanyola, que anirà de Salses fins a Font-romeu, doncs recorrerà de llarg en llarg el nostre territori. Parlem d'aquesta cursa, del significat que es pot donar en aquesta cursa amb el coordinador de Catalunya per la Independència, que és la territorial de l'ANC a Catalunya Nord, Juli González. Bon dia, Juli.
4: Bon dia. Encantat de ser amb vosaltres a Ràdio Arrels, que és una ràdio que té com prioritat defensar el català.
3: Moltes gràcies.
4: Un plaer de ser amb vosaltres.
3: Moltes gràcies. Defensar el català és també el que fa Catalunya Nord per la Independència i és per mostrar la catalanitat d'aquest territori que des de l'ANC feu una crida per acollir, i posem les cometes que cal, acollir aquest pas de la Vuelta a Catalunya Nord.
4: Exacte, exacte.

0: cotxe, migdia, al peu n'hi ha un pàrquing, fàcil aparcar allà, no cal pujar, que és difícil, el camí de pedres, però en baix, a vora de la carretera, n'hi ha un pàrquing molt maco, i ens posarem amb les nostres pancartes i les nostres estelades allà, al pas dels ciclistes, per fer veure que aquí som a Catalunya, que som catalans, ni francesos ni espanyols. Vet aquí.
1: Juli González, dius ben bé que és un plató la Vuelta i doncs des de l'ANC finalment també voleu utilitzar la visibilitat internacional d'aquest esdeveniment per mostrar la catalanitat del territori.
0: Exacte, és la clau de qualsevol acció de lluita no violenta, és la comunicació. I, clar, nosaltres volem mostrar internacionalment i al nostre territori que nosaltres som catalans i que la Volta no és la benvinguda al nostre territori.
1: Hi haurà, doncs, presència oficial, si es pot dir d'aquesta forma, convocada de l'ANC al nivell de Salses, a l'entrada dels corredors a Catalunya Nord, a l'entrada dels corredors als països catalans, però se suposa que aquesta crida també la podeu ampliar, la gent la pot fer seva en qualsevol punt del recorregut, perquè les imatges de Salses fins a Font-romeu mostrin a tot arreu aquestes banderes catalanes, aquestes estelades.
0: Exacte, nosaltres ho fem a la porta, al peu de la porta, a l'entrada de Catalunya, pel seu valor simbòlic, que és l'entrada de Catalunya, però fem la crida general a que la gent surti al carrer, a les carreteres amb les estelades, per on passaran els ciclistes. És a dir, després que van, després de Salses, aniran cap a Ribes Altes, Baixes, Pessigà, Vilafranca del Conflent, Montlluí, Font-romeu. Doncs demanem als residents locals catalans de sortir als carrers i a les carreteres.
1: Han de ser, doncs, uns 100 quilòmetres llargs sobre els quals, des de l'ANC, Juli González, espereu, doncs, que es vegin aquestes estelades perquè les televisions que segueixen aquesta manifestació esportiva no puguin fer altrament que difondre imatges d'estelades.
0: Clar, el que passa és que els drets de televisió és la televisió espanyola que ho té, tot i que vendran una miqueta a la televisió francesa, però em sembla que TV3 no té drets. Però, per si de cas, penjarem també una gran estelada al monument de la Porta i bueno, de totes maneres, farem un munt de fotos també per compartir en xarxes, als diaris i per comunicar.
1: Juli González, ets el coordinador de Catalunya Nord per la Independència, territorial de l'ANC a Catalunya Nord. Se suposa que la Vuelta després passarà per d'altres zones dels països catalans i se suposa que l'ANC, les altres territorials, també fan crides similars.
0: Sí, sí, sí, i tant. Al sud i al Principat hi fan crides també per les altres. Crec que són un total 3 etapes, em sembla, que passen per Catalunya.
1: I l'etapa, doncs, que ens concerneix directament és aquesta del 24 d'agost, serà dilluns vinent, i és aquí que proposeu una convocatòria amb Salses al nivell de la Porta dels Països Catalans per concentrar un màxim d'estelades per reivindicar la catalanitat d'aquest territori.
0: Perdoneu, només volia dir que a la pàgina web, la nostra pàgina web, catalunyanord.cat, hi són totes les informacions pràctiques, on cal aparcar, que la gent porti a menjar, a beure, i gorra, i bueno, el pas dels ciclistes a Salses, més o menys hi serà a 3:45. Però vam convocar a les 12, a migdia, per preparar-nos allà mateix. L'acció durarà una estoneta, llavors, a les 4 tothom hi serà a casa.
1: La informació, doncs, és compartida. La informació també la trobareu a través d'un enllaç en

0: l'article que proposarem igualment a radioarrels.cat. N'hem parlat, doncs, amb en Juli González. Gràcies, bon dia.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bon dia.
2: Els matins de

0: Són ara les 8:30, és el moment de saber si continuarà avui la calor, i ens ho explica l'Enric Balaguer.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. Cap al matí el cel és clar, amb un ventet de mar molt fluix. Amb el pas de les hores apareixen intervals de núvols que aniran en augment amb a la tarda i cap al vespre, fins a produir alguns ruixats breus a algunes parts del territori, com ara el Conflent, però també potser el Vallespí i el Fenolladès. Per les màximes, 27 a la Llaguna, 30 a Oceja, 32 a Toès, 33 a Rià, 34 a Ia i a Baixàs, 33 a Elna, 32 a Cervera, 36 a Ceret i 31 a La Manera. Els Països Catalans, 39 a Alacant, 34 a Maó i a la Bisbal d'Empordà. La temperatura hauria de baixar per fi a partir de demà dijous. Avui, Sant Magí, un sant tarragonès.
0: Gràcies, Enric. L'Enric, des de l'Universitat Catalana d'Estiu, on Ràdio Arrels hi és present, a Prada de Conflent, per aquesta 58a edició. El Conflent, protagonista, també en els pròxims minuts, amb aquests vilatges del Conflent, l'Enric, que ens farà descobrir el poble de Tarrarac, guiat pel batlle de Tarrarac, Jean-Louis Salis. I acabarem l'hora fresca, just abans de les 9, parlant de la calor, parlant dels efectes de la calor sobre la salut humana, dels més grans com també dels més petits, amb una pediatra a Catalunya Nord, Laia Soler, interrogada per la Loriana Pinyé.
2: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.

0: Són les restes de la ciutat en flames. El cel flaissos. Tot torna tot. Llunyana, la fosca em crida, però tu ets aquí. Què vols?
1: Què vols?
0: Qui parla?
1: Qui parla?
0: No sé qui és.
1: Qui és?
0: Hi ha unes mitges corrents.

0: vols i te'n vas.
1: Són les 8 i 35 minuts, esteu escoltant Ràdio Arrels, és l'hora fresca i acabem de sentir Mireia Vives cantant Barcelona, ets tu.
2: Escolteu
3: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
4: Vilatges de Conflent. Avui tercer episodi a Tarrerac. Un dels vilatges limítrofs amb el Fenolledès a uns 500 metres d'altitud. Els noms de carrers i places són noms de planta, excepte una plaça. I arribem amb el batlle Jean-Louis Salis.
5: Un dels únics llocs on és nom de planta és la plaça Roger Gifreu.
6: Jo, això... que és sempre un poc emocionat perquè era el meu millor amic i que malaurosament ens va partir massa d'hora. I doncs, quan vam haver acabat d'estalar el tuit de joves, els vaig proposar de donar el nom d'aquesta plaça a l'amic que no havia partit i qualcú que era un estimat a Trac. Voilà.
5: Més enllà d'aquest parc infantil, hi ha com una terrassa.
6: Oui, ja. Abans, era l'anciana era que s'abatia el blat, fins al blat. La civada, l'ordi... que s'abatia aquí, o la segle, era una anciana i emprès, bon, va ser a la comuna del compà, i de la meu petitesa, de la meu jovenent, era el nostre terreny de rugbi aquí.
5: Ah, és molt petit, però està bé.
6: Bé, era com Trarac. També eren 6 o 7 a jugar sud de la roca, perquè a Trarac hi ha roca pertot. No es parellaven, però prenien un munt de ple a jugar al rugby aquí.
5: I doncs has parlat d'això que era l'era. Això vol dir que abans del cultiu de la vinya, que ha estat molt important a l'inici del segle XX i potser al final del XIX, hi havia cereals.
6: Ah, hi havia cereals magres, perquè és pobre el terreny de Trarac, és la surra, el granit pur que se decomposi és la surra. Doncs el rendiment del blat, ben blat hi havia poc, però de l'ordi, de la segle i de la civada era petit i se feia porcs. Hi havia un munt, per contra, el que hi havia un munt de cabra. Fins a l'any 70 hi havia 400, entre 400 i 450 cabres a Trarac, cada un tenia el seu ramat, i hi havia un cabrer per tothom. A l'època que la gent eren besties, que sabien treballar ensemble. Voilà.
5: Hi havia mutualització.
6: Sense escriure res, però tothom sabia, voilà. I cada mes, si bé, cadascú pagava en funció del nombre de cabres i ningú tenia pas un registre sus de cap ordinateur per veure el que se passava. En fi, és així.
5: Aquí estem a la plaça, a carrer de les Vinyes, però sobretot el que es nota és el lloc on suposo que feu els balls a l'estiu, amb un lloc, un escenari on se't pot abritar els orquestres i una plaça.
6: La plaça i el petit bar de costat per veure un cop, per això de temps en temps. L'anciana plaça era aquí, i hem pres un van a grandir, això... dels anys 70 o cap als anys 74-20 ho van agrandir. Hi havia velles bastisses que van tot fotre en l'aire i vam fer aquesta plaça, que servei i que és animada.
5: I doncs...
6: Grossa animació va ser la festa catalana que vam fer l'any passat el 14 o 15 d'agost amb la gent de Bau, que nos vam fer castells, correfoc, fins que va ser una jornada que tothom se'n recorda encara.
5: I se'n recordarà molt de temps.
6: El segur, sí.
5: I ara estem davant de l'església. A quin sant o santa està dedicada?
6: Sant Andreu.
5: Com el patró de Vinçà també.
6: Doncs és una església que és classada en monument històric i fent un vendrem. I aquí veus aquest petit racó al dessús de la Font, era l'anciana sala del Consell Municipal.
5: Molt petita, al costat de l'església.
6: Molt petita, i quan el Consell es reunia, que eren petits, i tothom, i sobretot en estiu, tothom, tota la població era assentada pel sol, la porta oberta, i era, tothom oïa el que se deia, escrits, era quelcom, això també, que t'arresta dins del cap de quan eren joves, que tothom i se disputaven, i que després que en tothom seguia, anava un cop, em sembla, i tot s'adobava.
5: Torno als noms dels carrers. Evidentment tenen noms oficial de plantes, però hi ha també els noms locals, no pot ser?
6: Els noms d'aquí són diferents. Ara
5: s'han descuidat.
6: S'han descuidat i estem pocs a no recordar. No, estem pocs a no recordar.
5: Si us en recordeu d'alguns, ho podem dir.
6: Ja te'n diré.
4: Al proper episodi ens acostarem de la petita i bonica església Sant Andreu de Tarrerac.
1: Els vilatges del Conflent aquest estiu, cada matí, de dilluns a divendres, pels vols de les 8 i 35 minuts. Trio ara dins la programació musical de Ràdio Arrels i després una pediatra de Catalunya Nord, Laia Soler, explicarà al micro de la Loriana Penyer els efectes de la calor sobre la salut humana.
0: Ràdio Arrels, a Elna, 95.

0: Ce que l'on sème.
1: Ha fet calor, fa calor i farà encara calor. Hem viscut uns episodis successius de canícula i tot això té ben segur efectes també sobre la salut humana. Ens en parla ara la Lauriane Peigner amb la seva convidada.
2: Radio Arrels amb tot l'estiu.
3: Escolta Ràdio Arrels.
4: Salut a Ràdio Arrels.
3: Amb Lauriane Peigner.
5: Des del principi d'aquest estiu hi ha hagut diversos episodis de canícula i sabem que la calor pot tenir un impacte negatiu sobre la salut. És l'objecte d'aquesta entrevista. En parlem amb la Laia Soler, que és pediatra liberal. Bon dia, Laia Soler.
6: Bon dia.
5: Doncs ja, en general, com la calor pot impactar la salut humana?
6: Bé, a veure, la calor pot provocar una descompensació, no?, de malalties de base que ja tinguem. Sobretot això és, sobretot en persones més grans, no?, en avis i àvies, doncs hi ha malalties que tinguin, la calor pot provocar, no?, que hi hagi una descompensació, no? Si doncs, normalment es veu menys aigua, estem menys hidratats, hi ha més deshidratació, podem tenir doncs, una disminució del cabal sanguini, hipotensió, etc. No? A nivell fallo renal, hi ha diverses coses que poden impactar. Amb els nens potser no és tan exagerat, però sí no, que hem de vigilar sobretot perquè podem tenir cops de calor, no? És a dir, una desregulació de la temperatura corporal, després doncs, podem provocar vòmits, malestar, i és per això que bé, que s'ha de vigilar una mica ara, amb la calor que fa.
5: Però això pot impactar totes les persones mateix si tenen 20 anys, per exemple.
6: Sí, sí, és evident, eh? Vull dir, la calor pot provocar un impacte a totes les persones i sobretot a les temperatures que tenim ara. Però és veritat que sempre parlem de... Sempre en medicina s'utilitza el terme persones vulnerables i sempre són els extrems de la vida, no? És a dir, les persones més petites, i els nadons i les persones més grans. Llavors, no és el mateix un nadó de 6 mesos que estigui al sol que una noia de 20 anys que estigui al sol. No té el mateix impacte. Val? Llavors, amb un nadó no té tots els mecanismes de defensa i de resistència que té doncs, una noia de 25 anys. I és per això una mica que quan sempre ve la canícula, no? Quan ve la calor, sempre es posa molt d'impacte en tothom, però sobretot no? Amb les persones més grans i amb les més joves.
5: I parlant de les més joves, per exemple, hi ha pares que volen aportar els nens a la platja o a la piscina. Quines són les recomanacions que tu tindries per donar?
6: Mira, jo les recomanacions són, sobretot a les hores de més sol, evitar anar-hi. No, és a dir, a les 12, a la 1 del migdia, a les 2, que hi ha aquest gran sol, sobretot no anar-hi. O si va ben d'hora al matí, o si va a la tarda vespre. Primer de tot això. Després, si anem, doncs com cal anar-hi? Doncs amb barret, amb ulleres de sol, la crema protectora, i sempre es diu el mateix, que la millor crema és una bona samarreta. Val? És millor anar amb una samarreta, que sigui màniga curta, o màniga llarga, però màniga llarga farà molta calor, però vull dir amb una samarreta que no pas no, amb el tòrax tot nu. I després, sobretot, la crema solar. Mirar que sigui una crema solar adequada, no? si pot ser la protecció més elevada, i anar-la posant de forma repetida. Però jo, sobretot seria no anar-hi les hores de més calor. Sobretot això, evitar.
5: I seria mateix adaptat per als bebès, per exemple?
6: Sí, sí. Home, els bebès, jo crec que si podem evitar anar a la... Sí, a veure, si és un fill únic que podem estar-nos a casa, millor que estar a casa que no anar a la piscina. Vull dir, si anem a la piscina jo crec que és més per nosaltres que pel propi bebè. Si estic parlant de bebès menors de 6 mesos, jo crec que molt millor estar a casa. Els altres, jo crec que també és millor estar a casa que no anar a la piscina, o sigui, o anar-hi al vespre, sobretot, però aleshores a més sol, sobretot no anar-hi, perquè no hi ha cap necessitat. I després això, sobretot, doncs, no estar-hi tot el dia, eh? Anar-hi una horeta o dues al vespre i una horeta o dues al matí. I jo no faria massa més. la veritat, evitar sobretot les hores de més sol.
5: Parlant de la salut dels adults, es veu sobre les xarxes socials que hi ha, per exemple, una trend on es fa abronzejar, cremar la pell. Què diries tu d'això?
6: O sigui, això no. Vull dir que normalment quan nosaltres ens posem morenos, no, quan ens bronzegem la pell, és un mecanisme de defensa que té la pell. D'acord? És a dir, no, o sigui, la pell amb les radiacions ultraviolades se sent atacada i és per això que es posa d'aquest color. Llavors, no està recomanat tampoc. És a dir, la pell sempre, no, tothom diu que la pell té memòria, els dermatòlegs diuen que la pell té memòria. Hem d'intentar, sobretot, evitar estar al sol, posar-nos la samarreta, ficar-nos molta crema solar i no passar moltes hores. I, de fet, tota aquesta gent que li agrada tant ficar-se morena, també pensar que el sol és dels principals causants de l'envelliment de la pell. Vull dir que ara ens veurem molt, molt guapos tots morenos, però d'aquí uns anys estarem molt arrugats. Llavors, millor això, evitar-ho.
5: I sabien que es pot provocar càncer, també.
6: Sí, exacte. Vull dir, això és, ja, vull dir, ja ni ho he dit, perquè vull dir, ja és lògic, evidentment. O sigui, no... El sol, si podem evitar... Si podem evitar que ens toqui molt a la pell, millor. I més ara, no?, que amb aquestes temperatures que pugen i tot, millor evitar-ho.
5: I si sortim que, per exemple, volem tanmateix abronzejar, la crema solar és una bona alternativa, no?
6: Sí, la crema solar és una bona alternativa i això, hem de mirar que sigui la protecció, si pot ser la màxima, d'acord, que ens cobreixi pels rajos ultraviolets A i B i que, a més, doncs, no vol dir que ens la posem a les 10 del matí i no ens la tornem a posar més. Ens l'hauríem d'anar posant de forma, doncs, cada 2 horetes anar-la posant com a molt. Val? No ens n'oblidem que la crema solar la posem i ja està. No, la posem i ens l'anem reposant després.
5: Parlant també de persones jubilades, hi ha hagut drames durant aquest estiu de persones que s'han mort per causa de la canícula. Quin consell tu donaries perquè s'eviti això?
6: Bé, jo sobretot, o sigui, cal pensar que sobretot les persones més grans no tenen la sensació de set. Llavors poden pensar que no tenen set i és per això que és molt important anar bevent aigua de forma reiterada. Jo sempre dic anar amb una ampolla, amb una cantimplora al costat i anar bevent. I al matí doncs, ens hem de beure doncs, això, 1 litre i a la tarda 1 litre més, per exemple. Per això amb els nadons també, eh? Els nadons no saben demanar l'aigua, llavors és important anar-li proposar l'aigua a la demanda. O en el cas d'un nadó que no pot beure aigua, no? Perquè fins als 6 mesos no es veu, no poden beure aigua, doncs el biberó o la lactància materna també a la demanda. D'acord? Que molt freqüentment molts nens em diuen, molts pares em venen i em diuen és que ara ja no em veu tant, em veu, ja no veu la quantitat, o sigui, no veu la mateixa quantitat de llet, em veu menys però més freqüent. Això també és normal, doncs proposar-li més freqüentment les preses, sobretot amb la calor. D'acord? Doncs amb els adults igual, que beguin molta més aigua, encara que no tinguin set, doncs portar la cantimplora al costat. Evitar sortir a les hores de més sol, tornem-hi. Després, sobretot, si s'ho surt, anar protegits, portem un barret, portem ulleres de sol, podem portar, doncs, a posar-nos la crema solar i, sobretot, doncs, evitar fer exercici intens, evitar treballar, no? Ficar, fer el jardinatge, no fer el jardí a les hores de més sol, també evitar-ho. Tot això no és necessari fer-ho a les 12 del migdia, no? I una mica, doncs, jo donaria aquests consells.
5: Sí, sapiguent que aquestes recomanacions són molt importants perquè, de fet, cada any no se va millorant la cosa.
6: No, clar, vull dir, jo crec que no sempre... Jo crec que ara n'estem agafant consciència, no? Perquè veiem que realment cada vegada hi ha més onades de calor, la temperatura va pujant, no? Cada vegada, no? Escoltem les notícies, hi ha molta mortalitat per la calor, hi ha molta gent que es mora. Llavors jo crec que hem d'anar aprenent a conviure, no? Amb aquesta nova realitat que és la calor aquesta, que és terrible, i que hem d'anar aprenent, però sobretot doncs, anar-hi pensant i anar-hi recordant i entre tots, doncs, no recordar. Nosaltres, per exemple, a la consulta doncs, tenim el cartell, no?, de si hi ha aigua a disposició, si necessiteu aigua, no?, posar una mica, si hi ha l'aire condicionat, doncs posar-lo també, vull dir, intentar fer que estiguem el més confortable possible.
5: Moltes gràcies, Laia Soler, pediatra liberal.
3: Els matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arrels.
1: Era una entrevista de la Lauriane Peigné. És que haurem de suportar encara sobre la nostra salut aquests efectes d'una calor anormalment alta. Doncs ho sabrem d'aquí a menys de 5 minuts amb la previsió meteorològica de l'Enric Balaguer.

0: Ràdio Arrels. Són les 9.
1: Fins aquí ha estat a Ràdio Arrels l'hora fresca, com cada dia de dilluns a divendres aquest estiu de 7 a 9. Acabem amb, com a cada hora, la previsió meteorològica i just després el disc de la setmana dedicat al senyor Oca. De moment, jo us desitjo doncs, de passar un molt bon dia a l'escolta dels programes de Ràdio Arrels i ens retrobem demà a partir de les 7. Bon dia.
2: La previsió del temps de l'estiu.
3: A Ràdio Arrels.
4: Bon dia. Cap al matí el cel és clar, amb un ventet de mar molt fluix. Amb el pas de les hores apareixen intervals de núvols que aniran en augment a la tarda i cap al vespre, fins a produir alguns ruixats breus a algunes parts del territori, com ara el Conflent, però també potser el Vallespí i el Fenolledès. Per les màximes, 27 a la Llaguna, 30 a Oceja, 32 a Toès, 33 a Rià, 34 a Ia i a Baixàs, 33 a Elna, 32 a Cervera, 36 a Ceret i 31 a La Manera. Els Països Catalans, 39 a Alacant, 34 a Maó i a la Bisbal d'Empordà. La temperatura hauria de baixar per fi a partir de demà dijous. Avui, Sant Magí, un sant tarragonès.
3: Ràdio Arrels.
5: Arrels.
0: El disc de la setmana. Amb Miquel Martínez Vila.
6: Aquesta setmana a Ràdio Arrels us presentem l'àlbum Metall del grup Senyor Oca i a aquesta hora podem saludar el Sergi Sala. Bon dia.
7: Hola, bon dia. Encantat d'estar aquí.
6: I encantats de que ens hagis atès. Primer de tot, pots presentar una mica el grup Senyor Oca?
7: Sí, tant. Doncs mira, Senyor Oca, ja fa uns anyets que estem en dansa amb la música. Som un grup de drum and bass i rap en català i ja portem 4 discs a sobre. I Metall, doncs, és el següent disc i estem preparant una gira molt especial per aquest any 2025. I res, bàsicament som un projecte que està molt compromès amb la cultura catalana, amb la nostra llengua. Tenim un missatge molt de prosperar i evolucionar com a persones des del cultiu del món intern i mesclat una mica amb un ritme frenètic i electrònic que en directe doncs, és molt intens i és bastant espectacular.
6: D'on ve el nom del grup?
7: El nom del grup ve de fa molts anys quan pintàvem graffiti i jo pintava oca. I llavors d'Oca doncs em vaig fer com aquest nom, no em preguntis per què. I al final, doncs, ja que feia rap i era un músic ja de carrer, diguem-ho així, doncs em vaig fer dir el senyor Oca. Llavors a partir d'aquí doncs, el senyor Oca ha evolucionat a ser un grup de 5 persones ara mateix.
6: Pots presentar qui són aquestes altres 4 persones que formeu senyor Oca?
7: I tant. Mira, per començar està el DJ Gale. El DJ Gale va estar als començaments de tot i ell és DJ en essència, és un melòman de la música i a part és dissenyador gràfic. Llavors, juntament amb ell, doncs, m'ha acompanyat a tots els concerts, ha participat en moltes de les produccions i ha fet més també tota la part del treball corporatiu, de disseny, de cartells, de samarretes, de fotografies i tot. I aquesta part és seva del Gale. Després tenim el Ferran, el Dips, que ell és qui posa l'estudi, ell és l'enginyer de so, de mescla, de màster i de gravació, i també ha participat en moltíssimes de les produccions de la nostra discografia. I a part, en directe, és el corista i fa una mescla en directe de les veus. Després tenim el Gerard, el Caimain, que s'ha unit en aquest disc, i ell és un dels grans productors d'aquest disc, en la majoria de temes ha produït ell la música i a part és el tècnic de llums que està fent la programació de la sincronització de les llums amb tot el projecte musical en directe. I després està l'Eric, el Dea Dama, que també s'ha unit al projecte aquest any i ell és DJ també a part i productor d'aquest nou disc. I a part, ell també és molt manetes i està dissenyant tot l'atrezzo de la nova escenografia del directe d'aquest 2025.
6: Doncs
7: i aquest seria...
6: Déu-n'hi-do quanta feina que fa cadascú. M'has deixat anar pistes que en parlarem amb les següents cançons, però de moment, si vols, Sergi, sentim Metall, aquesta cançó que dona nom a l'àlbum de Senyor Oca. Doncs sentim Metall.
7: Perfecte.

esquivant obstacles, preguntant-li a l'oracle. Esperar que sempre surti bé és un miracle. Entre resos i mantres, aquí el dolor s'aguanta. Bones i males èpoques, toca encendre la brasa. Saliva amarga, guardar-me-la em sortirà cara. Potser el reflex del pes que porto no s'amaga. Podria fingir l'aparença, però tampoc em salva. Potser de cara als altres

entre asfalts i arbres, entre batuts i fàrmacs, no estic preparat per rebre un altre impacte. Entre ensurts i alarmes, a contrallum, que bonica esbarna, tanco els ulls, ho entenc amb el tacte. Cortina de fum, difumina imatges, il·lumina el rumb, cadascú el seu karma. Simple i complexa com les peces d'un tangram, el meu aixopluc, lloc segon, el cor sagna. Sagna per amor, sagna per honor, es desagra per tornar a la real i fer real la relació entre el que esperes i el que passa de debò, sense pressa. L'estrès esquerda la raó. Quan ho has donat tot ja no tens res a perdre. Tens diverses opcions i una és tornar a prendre.

0: Aquesta setmana us estem presentant a Ràdio Arrels l'últim àlbum de Senyor Oca, l'àlbum Metall. Ho estem fent amb el Sergi Sala. I Sergi, quan parlàvem de la cançó Metall, m'has comentat que el vostre grup, Senyor Oca, teniu un compromís ferm amb la llengua. Com es tradueix aquest compromís sent un grup de música? És fent totes les cançons en català o també arriba en alguns altres punts?
1: No, bàsicament això. Nosaltres, quan érem molt, molt joves, que començàvem a fer música, sota la influència del rap, sí que vam començar fent-ho en castellà, doncs, perquè tothom ho feia en castellà, no? Llavors era com l'acostum, perquè el rap en català, traient els grans referents que a dia d'avui encara em representen, eren unes illes desertes que estaven allà, no? No hi havia una comunitat ni una cultura general. Llavors, jo quan vaig dir, vinga, vaig animar-me, una mica va ser com molt estrany fer rap en català. Però en aquell moment vaig veure molt clar que si jo pensava en català i era la llengua materna, doncs per què no fer música en català? Llavors, a partir d'aquell moment ens vam posicionar en la defensa de la llengua catalana des d'un punt de vista essencial, no? Llavors, sempre ho hem defensat així i sempre ho farem així, en català.
0: Creieu que va estranyar algú quan veu començar a fer en català, doncs, aquest tipus de música?
1: Sí, va ser un xoc. Va ser un xoc en general. Moltíssima gent ho va abraçar i molta altra ho va rebutjar. Però amb la constància i el treball vam anar polint lletres, vam anar polint estil, vam anar polint produccions i cada cop, doncs, diguem, l'abraçada general cap a aquest projecte en català, doncs, cada cop va ser més forta. Llavors, això ja no ha parat. Ja no ha parat.
0: Hi ha molta gent que no... que li fa por fer música d'aquest tipus en català perquè diu que, doncs, això típic d'arribarà menys gent i tot plegat. Ara que ja fa, doncs, temps que esteu amb aquest projecte en català, creieu que us ha limitat en alguns casos o també pot ser com un punt de diferenciació o alguna cosa així?
1: Bueno, al final depèn dels objectius que una persona té, no? Evidentment, el català és un limitant si et vols donar a conèixer al món. Això no ens hem d'enganyar. Però alhora, depèn dels objectius que busquis, també fent música per un segment molt petit de la humanitat fa que el públic el tinguis a prop de casa teva. I les gires i les presentacions de disc, doncs, siguin molt pròximes. I sent un artista relativament petit, puguis dur a terme una gira de sales, puguis anar a festivals, puguis gaudir de la música tal i com ho fa algú que viatja pel món, però més a casa teva, no? Al final, i parlant de la música en català, jo al final també tota la vida he escoltat música en anglès i gran part d'aquesta música de primeres no l'he entès. I puc escoltar música en francès o inclús en rus i la puc disfrutar molt. O sigui, al final també té un component fonètic, no?, i musical, amb el que tu arreu del món ho pots conquerir més a nivell de so i d'harmonia, no?, amb la cançó. Llavors, per mi, sí, clar que ha limitat, però bueno, al final un ha de ser conscient dels seus flows i de les seves capacitats, i les meves capacitats són en català, on jo puc treure el suc real de la meva essència, i ha sigut així. Llavors, no podria determinar com hauria sigut si ho hagués fet en castellà, perquè realment, i sent molt, molt sincer, en castellà sóc un autèntic petardo i no em surt com jo sóc. Llavors, jo animo a tothom a que faci música, que li surti com li surti. I a partir d'allà ja veurà quines són les seves autèntiques limitacions reals envers això.
0: Doncs amb aquest missatge sentim la cançó d'avui, que és Trepitjo claus, de Senyor Oca. M'ha estat comentant amb el Sergi Sala. Sentim, doncs, Trepitjo claus.

0: Metall és l'últim àlbum de Senyor Oca, ho estem presentant aquesta setmana a Ràdio Arrels amb el Sergi Sala. La cançó de la qual parlarem avui és La dansa de la mort, però abans, Sergi, et volia preguntar, perquè quan parlàvem de la cançó Trepitjo Claus, ens has comentat que tenies una sèrie de referents de rap català que has dit com els grans, o no ara no me'n recordo exactament com ho has dit. Qui són aquests referents en català?
1: Bueno, la veritat és que tampoc n'hi ha molts, però els grans referents per mi són adversaris. Són els artistes, el Pau Llonch, que van crear doncs una diferència en el rap en català i de pensament i filosofia, no? I portar l'underground a la terra, no? Estic parlant del Pau Llonch i del Rodrigo Lavinia, no? Que van construir això junts. També a nivell d'Illa, doncs, també hi havia el Dizup, que estem parlant de ja fa molts anys, no? I clar, això, diguem que eren artistes com separats, però no hi havia una comunitat com la que hi ha ara, no? D'artistes que fan rap o música urbana en català. Ara mateix també s'està impulsant el freestyle en català des de Catalunya Freestyle. Llavors s'està generant una autèntica i real i palpable comunitat tant mainstream com underground del rap, que abans no hi havia.
0: Per què ha costat tant generar aquest tipus de comunitat?
1: Ha costat perquè realment ningú s'ha cregut el català com a eina artística a nivell de rap i de hip-hop i d'urban. No ha arribat fins que hi ha hagut persones com nosaltres que s'ho han cregut i han pensat que realment això pot ser factible. Llavors, quan es generen treballs constants i reals i professionals, és quan les persones comencen a creure que això pot ser veritat. Llavors, a partir d'aquí, amb persones que realment estan darrere de l'escenari i davant, és on es genera una comunitat, on es fan concerts, on es fan esdeveniments, on es creen números reals de que això pot funcionar, i aquí és quan les persones es comencen a sumar al carro.
0: Clar, durant potser la dècada passada, la música catalana era, vull dir, estava en un moment també molt potent, però potser era d'un tipus o d'un estil molt, molt encasillat. Creieu que això pot haver fet d'alguna manera també mal a altres estils musicals que no entraven en el que dominava més a Catalunya, doncs posem els 2010 o abans?
1: Saps què passa? És que al final la música així més trompetera de la que parlem ja tenia referents. Ja tenia pues, el rock en català, pues, tenia l'Ex Ambusto, tenia Sau, tenia Gossos, tenia els Pets. Llavors aquí ja venia d'una comunitat molt més fèrrea, també a nivell de festa major. En canvi, el rap ha nascut després, saps? I els referents del rap doncs són més joves, diguem-ho així, a nivell català. Sí que a nivell de referents d'Estats Units o de fora, sí que ja existien els 90, els 80, els 2000, però aquí no s'ha semiprofessionalitzat fins fa 5 anys, igual.
0: Doncs avui presentem Dansa de la mort, de Senyor Oca. Com explicaries de què parla Dansa de la mort, abans que l'escoltem?
1: Dansa de la mort és un... O sigui, si et desgloso la cançó, és un conte, ¿vale? La dansa de la mort. Comença amb la història d'una persona que està desesperada, que està fugint i que l'única eina que té per poder-se salvar és morir-se. Però és morir-se no suïcidant-se, sinó canviant d'estrat, ballant la dansa de la mort. Llavors, la tornada i el pont són com una premonició a ballar aquesta dansa de la mort fins que arriba la tornada final i es produeix aquesta dansa. Llavors, la segona part, la segona estrofa, és quan ja ha canviat de món, o sigui, aquesta persona està morta i viu la mort des de la mort i ens explica què és la mort estant mort. Llavors, una mica, és com la resolució de totes les preguntes que s'han generat en tota la humanitat a través de la religió i d'explicar la cosmovisió de la mort estant viu, no? Llavors, una mica aquest és el significat de la dansa de la mort.
0: Déu-n'hi-do. Doncs sentim-la, ara que tenim aquesta explicació, sentim Dansa de la mort de l'àlbum Metall de Senyor Oca.

0: Estem presentant aquesta setmana a Ràdio Arrels Senyor Oca i el seu àlbum Metall. Ho estem presentant amb el Sergi Sala i avui parlarem de Freestyle, una d'aquestes cançons del nou àlbum. Però abans, Sergi, m'agradaria preguntar-te, perquè abans m'has comentat doncs, entre què feia cadascú del grup i m'has parlat de Llums, m'has parlat de Trezzo. Això entenc que llavors és que el directe porta una feina molt gran també pel grup. Llavors us volia preguntar una mica què t'agrada més o què us agrada més al grup, el procés de fer les cançons o el moment del directe?
1: Tot té el seu encant, però per mi la culminació de l'èxit del treball fet és en directe. Per mi tenir un concert, organitzar una gira, a mi això és el que més m'agrada. I sobretot el moment de proves de so, d'estar tots junts allà, la prèvia i sobretot moments abans de sortir a l'escenari, d'estar ja tot preparat, ja s'ha fet l'atmosfera per començar i començar el bolo. Això per mi és el súmum de tot el projecte.
0: Parlant d'una de les cançons anteriors, m'has comentat una gira. Heu vingut alguna vegada a Catalunya Nord?
1: Què consideres Catalunya Nord?
0: De la frontera administrativa cap amunt.
1: La frontera...
0: O sigui,
1: sort
0: estat
1: entra dins
0: francès.
1: la Catalunya
0: No,
1: Nord?
0: Ha estat francès.
1: Vale. Doncs Puigcerdà vam estar màximament... Bueno, també hem estat a Nian.
0: No, això ja no compta. Això ja és massa
1: vale.
0: Amunt.
1: Doncs el més alt que hem estat és a Puigcerdà.
0: Bé, us falta un quilòmetre. Sí. Molt bé, molt bé.
1: I... A Torres o Burgmadam, així, no? Seria Catalunya
0: sí,
1: Nord?
0: Sí, la Guingueta ja és Catalunya Nord, sí. O Perpinyà o el Conflent, sí.
1: Vale, doncs pues no hi hem estat.
0: Molt bé, molt bé. I hi ha el... Ara em comentaves de la gira, hi ha algun lloc que teníeu ganes de tocar i podreu anar o alguna cosa que teníeu pendent i podreu fer amb aquest nou àlbum?
1: Sí, a veure, per nosaltres sempre és un repte, no?, fer les sales més guais de Catalunya, però home, per mi tornar a defensar l'Apolo el pròxim 14 de març és una victòria, poder anar a la Mirona, a la Sala Grossa, juntament amb Adala, brutal, anar a Manresa, a Lleida, a València, a Madrid i a Mallorca, doncs també és brutal. I també, com aquest any tenim un petit segell internacional, anirem a Amsterdam, a Holanda, a també presentar Metall. Intentarem també poder fer una mica més internacional, a veure si podem anar...

0: a Copenhague i algun altre lloc. I sobretot festivals que encara no podem anunciar perquè estem en plena gira de sales. Però una mica això per mi és l'èxit rotund del nostre projecte.
1: Ara em comentaves Amsterdam, Copenhague, en aquests països, quan feu gira internacional, el vostre públic són, diguem, catalans que viuen allà o també teniu un públic, diguem, d'aquests països?
0: És una mica de tot. Hi ha comunitats catalanes que són autèntics puncarres i supporters que venen. I a part també, doncs, com una mica fora a nivell internacional es dona més el pagar una entrada, més club de nit, a veure què hi ha, doncs sempre s'ha fet una bona barreja entre catalans i persones autòctones de cada país.
1: Molt bé, doncs avui, com dèiem, sentirem la cançó Freestyler del senyor Oca. Va, sentim-la.

0: Durant aquesta setmana us hem presentat l'últim àlbum de Senyor Oca, l'àlbum Metall, ho hem estat comentant amb el Sergi Sala, i avui acabem amb la cançó Fins al final. Però abans, Sergi, amb l'última cançó em vas comentar que fareu un concert a la Mirona, a Salt, a Dala, i de fet aquest àlbum hi ha bastantes col·laboracions amb diferents artistes, també la que sentirem avui. Ha sigut volgut això de doncs, fer l'àlbum amb col·laboracions amb molts artistes o ha anat sortint improvisadament, diguem?
1: Sí, la veritat que sempre donem marge a la improvisació, vale? Però sí que aquesta vegada doncs, ens ha vingut molt de gust invertir gran part del temps en trobar bones col·laboracions i que aquestes col·laboracions sobretot siguin orgàniques i zero forçades, on l'amistat està per davant del hype i del negoci, perquè de vegades ja sabem que en aquesta indústria musical terrible i agressiva es fan col·labos per diners i per objectius amagats que no estan relacionats amb el treball conjunt i la cooperativització. Llavors, per mi, que col·labori Senyor Wilson, Adala, Auxili i De Adama i Caimain, em sembla molt guai. Ha sigut molt fàcil, la veritat. Ens hem reunit tots els estudis diverses vegades, hem pogut fer les correccions junts, hem pogut fer el procés creatiu junts i per mi aquest és el sentit real de poder fer una col·laboració. Així que sí, ha sigut molt, molt, molt interessant.
0: En aquest cas, de Fins al final, és Auxili, la col·laboració. De què parleu amb aquesta cançó, Fins al final?
1: Bueno, que al final la vida és fins on arribes i que malgrat hi hagi etapes i processos difícils, quan has passat això i mires enrere, doncs veus que igual no ha sigut per tant i que ho podries tornar a fer. Una mica és això el missatge.
0: Molt bé, doncs amb aquest missatge sentim Fins al final aquesta cançó de l'àlbum Metall de Senyor Oca.

0: El que hem sentit era fins al final de l'àlbum Metall de Senyor Oca. Ho hem estat comentant amb el Sergi Sala, que l'hem tingut aquesta setmana a Ràdio Arrels per presentar el seu àlbum Metall amb Senyor Oca. Moltes gràcies, Sergi, per acompanyar-nos aquesta setmana.
1: Moltíssimes gràcies, Miquel. Ha sigut un autèntic plaer.
2: Ràdio Arrels, a Vilanova de Reu, 95.

recordis que estic descosit, que no veus que estirant i estirant només fas aquest nus més tupit. No és que vulgui oblidar els meus records,

0: petites veus d'arrels.
1: Bon dia, m'estic Alba, tinc 7 anys i demig, m'agrada netar a la piscina.

0: Ai. Ràdio Arrels. Són les 10.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: La previsió del temps de l'estiu.
4: A Ràdio Arrels.
5: Bon dia. Cap al matí el cel és clar, amb un ventet de mar molt fluix. Amb el pas de les hores apareixen intervals de núvols que aniran en augment a la tarda i cap al vespre, fins a produir alguns ruixats breus a algunes parts del territori, com ara el Conflent, però també potser el Vallespí i el Fenolladès. Per les màximes, 27 a la Llaguna, 30 a Oceja, 32 a Toès, 33 a Rià, 34 a Ia i a Baixàs, 33 a Elna, 32 a Cervera, 36 a Ceret i 31 a La Manera. Els Països Catalans, 39 a Alacant, 34 a Maó i a la Bisbal d'Empordà. La temperatura hauria de baixar per fi a partir de demà dijous. Avui, Sant Magí, un sant tarragonès.
4: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
6: Ràdio Arrels.
3: L'hora, 100% en català.
4: A Ràdio Arrels.

Els que acabem de sentir són Sopa de Cabra i el conegudíssim Far del Sud, una de les grans cançons d'aquest grup, que en contra del que molta gent pensa, l'amor platònic que canta en aquest cas Gerard Quintana és per una actriu de cinema i tota l'escena passa al cinema Plaça de Girona, segons va explicar el mateix Quintana. Una cançó, com dèiem, de Sopa de Cabra, que és un grup de rock català fundat l'any 86 a Girona i que ha fet algunes de les cançons més destacades del rock dels anys 90 a Catalunya. Sopa va popularitzar molt l'inici dels concerts en els quals el cantant sortia a l'escenari dient «Bona nit, malparits», una frase que passaria a la història. Els seus membres més destacats són en Gerard Quintana, en Josep Tió, en Pep Bosch i en Cucu Lísic i alguns altres membres que han estat durant menys anys en aquesta formació. L'any 91, Sopa de Cabra publicaria el disc Ben Endins amb tres cançons en castellà, a més de la resta en català, però aquestes tres cançons farien emprenyar una part del seu públic que els anomenaria Sopa de Venuts i aniria a boicotejar els seus concerts arribant a tirar-los pedres. Aquest fet va quedar immortalitzat amb un vídeo de la televisió local de Cardedeu, una de les primeres en actiu, que té una entrevista a peu de concert a un espectador molt enfadat amb Sopa de Cabra, una entrevista que s'ha viralitzat en els últims anys a les xarxes socials. Sopa de Cabra va rebre la Creu de Sant Jordi l'any 2023 i és indubtablement un dels grups de rock català més importants de la història de Catalunya.

0: Això que hem sentit és Lletania, de Sopa de Cabra, de l'àlbum nou de l'any 98, i amb aquesta cançó hem arribat als 10 minuts amb Sopa de Cabra. Un podcast de Ràdio Arrels presentat i editat per un servidor, Miquel Martínez Vila. Història musical d'un país. Avui, 10 minuts amb Sopa de Cabra.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

poeta i vaig preferir el punt de creu. Però si em torno a posar a escriure, ja veureu. Ja no tinc musa?

0: Visca!
1: A l'Aspre, escolteu Radio Arrels
2: al 95 i 88.2.

caminant vaig creuar tot Calamiro. Me sentia jovenet, recordant anys fora cap preocupació. Era com una pel·li i el protagonista era jo. Cada vespre en sóc conjunt, lligàvem un poc més.

0: Petites veus d'arrels.
1: Bon dia, em dic Júlia, tinc 11 anys i vinc a l'escola Arrels. El que m'agrada més a l'estiu és la platja i menjar gelats.

come on, come on, come on. Let's do it, man.

0: Ràdio Arrels. Són les 11.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. Cap al matí el cel és clar, amb un ventet de mar molt fluix. Amb el pas de les hores apareixen intervals de núvols que aniran en augment a la tarda i cap al vespre, fins a produir alguns ruixats breus a algunes parts del territori, com ara el Conflent, però també potser el Vallespí i el Fenolladès. Per les màximes, 27 a la Llaguna, 30 a Oceja, 32 a Toès, 33 a Rià, 34 a Ia i a Baixàs, 33 a Elna, 32 a Cervera, 36 a Ceret i 31 a La Manera. Els Països Catalans, 39 a Alacant, 34 a Maó i a la Bisbal d'Empordà. La temperatura hauria de baixar per fi a partir de demà dijous. Avui, Sant Magí, un sant tarragonès.
2: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. A Burquera, 93.1.

0: petites veus d'arrels.
1: Bon dia, em dic Mia, tinc 10 anys i mig, sóc a l'escola Arrels Cassanya. El que m'agrada molt a l'estiu és anar a la platja, festejar el meu aniversari i les vacances.

Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Bon estiu a Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
3: Avui som a la falda de la Serra del Tallat, tocant la Plana de Lleida, on es troba un dels tres grans monestirs cistercencs de Catalunya, el monestir de Vallbona de les Monges. Fundat a la primera meitat del segle XII, és el monestir cistercenc femení més important de Catalunya. S'emplaça al centre de la població de Vallbona de les Monges, formada al voltant del conjunt monàstic al segle XVI. Juntament amb el monestir de Poblet i el de Santes Creus, forma la triologia dels grans monestirs cistercencs de la Catalunya Nova. El seu origen cal cercar-lo al segle XII, en una petita comunitat mixta d'anacoretes, fundada per Ramon de Vallbona. Aquesta comunitat esdevindria exclusivament femenina a partir del 1175. L'església constitueix un clar exemple de transició entre el romànic i el gòtic. La planta és de creu llatina i consta d'una sola nau i de tres absis rectangulars amb ornamentació escultòrica. Cada una de les galeries del claustre és d'un estil diferent. La sala capitular, que és del segle XIV, acull una imatge de Nostra Senyora de la Misericòrdia. Actualment, el monestir continua sent un indret monàstic de culte i una hostatgeria. A diferència de Poblet i Santes Creus, Vallbona de les Monges és l'únic dels tres grans monestirs cistercencs de Catalunya que encara conserva una comunitat de monges actives. A més, és un conjunt monumental visitable on s'organitzen activitats culturals, com concerts del festival La Pedra Parla, on hi va actuar el cor Sararols l'any 2023.

0: Hem sentit el cor Sarerols interpretant O Sacrum Convivium Assis del seu àlbum Cum Silentio, el cor Sarerols que va actuar a Vallbona de les Monges dins del festival La Pedra Parla, Vallbona de les Monges, una de les catedrals musicals de Catalunya.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
2: Radio Arrels, a 3:95.
3: Escolteu Radio Arrels.
4: Radio Arrels. És migdia.
5: El repeteig del sol, cada migdia a Radio Arrels.
6: La previsió del temps de l'estiu.
7: A Radio Arrels.
8: Bon dia. Aquest dimecres 19 d'agost serà normalment el darrer dia de forta calor a Catalunya Nord, amb unes temperatures màximes molt altes, això sí, 35 graus a les Corberes, al Vallespín i al Conflent, 34 graus de màxima aquesta tarda al Rosselló i fins a 30 graus a Cerdanya. Demà dijous continuaran aquestes temperatures per sobre dels 30 graus, però començaran a baixar, no passaran dels 32 graus a Perpinyà i a Vallespí, amb alguns xàfecs i ruixats, 29 sense precipitacions a Prada, 25 graus amb sol a Sallagosa. Demà a la matinada les temperatures mínimes continuen altes, a la plana 24 graus, a la muntanya al Capcim 15 graus. I divendres comença un canvi de temps que serà cada cop més marcat durant el cap de setmana, amb divendres precipitacions a l'Alt Vallespí, Vallespín, Rosselló i Costa, alternància de núvols, clarianes i alguns ruixats, i finalment, doncs, aquestes temperatures per sota dels 30 graus, 28 a Perpinyà, 27 a Ceret, 26 a Prada, 22 graus amb sol divendres a Cerdanya. El cap de setmana el temps serà més instable, en aquest cas inestabilitat marcada sobre els relleus durant la tarda i diumenge, si fa o no fa, igual, sol a mida que ens apropem del mar i cada cop més núvols cap als relleus.
3: Escolteu Radio Arrels.
9: Radio Arrels.
4: Des de l'any 1981, Radio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.

0: Radio Arrels, a Tuí, 95.
1: Política a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
2: Aquest 2027 el Parlament de Catalunya commemorarà els 1.000 anys de les assemblees de Pau i Treva de Toluges. Així ho anuncia ara fa tot just un any a la UCE el president del Parlament, Josep Rull, i avui torna a ser aquí a la Universitat Catalana d'Estiu a Prada. President Josep Rull, bon dia.
3: Bon dia.
2: Com deia, ja ho vau anunciar ara fa un any i ja han començat aquests actes del mil·lenari de Pau i Treva amb un primer acte a Barcelona. En quin paper de jugar a Catalunya Nord amb aquests actes? Heu començat ja a parlar per si es faran actes també a les comarques del nord?
4: Ja hem començat a parlar amb l'alcalde, amb el batlle de Toluges, per veure com podem fer un acte compartit, tots dos. Ara formalment començarem el primer acte, vam fer la presentació en el Parlament de Catalunya, aquest dia 10 de setembre a la nit, amb l'acte d'hissada de la bandera que hi ha davant del Palau del Parlament, al qual començarem aquesta commemoració que durarà pràcticament tot un any. Per tant, ens situem al maig de l'any 1027, va ser quan l'abat Oliva va reunir en els prats de Toluges, diguem-ne, tots els estaments del país aleshores per parlar de la pau i la treva de Déu. I, per tant, la Catalunya del Nord, evidentment, hi ha de tenir aquest paper perquè l'origen, justament, és aquí i, per tant, poder-ho també compartir amb la institucionalitat nord-catalana.
2: Clar, però de moment el comitè científic que s'ha instaurat, em sembla que no hi ha representació del món acadèmic nord-català.
4: És un consell assessor, bàsicament, per, diguem-ne, pels temes que farem a la part sud de Catalunya, a la Catalunya del Sud, perquè hem volgut ser molt prudents des d'aquesta perspectiva, però l'acte d'inici, gràcies també al responsable, el director de la Casa de la Generalitat a Perpinyà, de l'Albert Pinyeira, va venir una representació molt potent de la Catalunya del Nord, uns 40 representants de societat civil, d'entitats, però sobretot elegits. I per nosaltres això va ser una presència molt rellevant, molt transcendent, molt important.
2: També amb els actes del mil·lenari hi ha una part d'escoles. No sé si també heu plantejat també arribar a aquestes escoles en català de Catalunya.
4: Mirarem de poder-ho fer a les escoles, no només la Bressola, sinó el conjunt, no només d'Arrels, la Bressola, sinó el conjunt de les escoles de la Catalunya del Nord. I per tant, per això és tan important de poder actuar amb molta finezza, si em permeteu utilitzar aquest italisme, per poder gestionar-ho bé i tot el material que nosaltres elaborem per les escoles sota jurisdicció de la Generalitat de Catalunya, també oferir-ho aquí en les escoles de la Catalunya del Nord.
2: Doncs us podrem saludar a Toluges l'any vinent, entenc, no?
4: Sí, si tot va bé, ens agradaria fer un acte molt rellevant dels actes grossos del mil·lenari aquí al Rosselló, a la Catalunya del Nord.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
6: Som content que les prets del Vinyer ressonin en català.

0: vacances, escolta Ràdio Arrels.
1: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Beca.
2: Els opinadors, els cronistes de Ràdio Arrels són fidels durant tot l'any, malgrat l'estiu. És el cas, evidentment, també d'en Pere Beca. Pere, bon dia.
3: Bon dia.
2: I malgrat aquest estiu, malgrat la calor, malgrat les vacances, també continua la lluita pel reconeixement de les llengües, una lluita que no para a l'estat francès. Què ha passat, Pere, al País Basc?
3: Doncs el País Basc, i malgrat, com ho has comentat, l'estiu i les vacances, l'administració francesa no para la seva vigilància. Doncs, concretament, el prefecte de Pirineus Atlàntics ha iniciat un doble procediment. El primer és un procediment d'urgència, qualificat en la legislació francesa de référé, davant del Tribunal Administratiu de Pau, i un segon que el plet es farà molt més endavant, una demanda de fons, per decidir de moment si aquest mateix Tribunal de Pau ha de suspendre i després el segon procediment d'anul·lar uns acords dels municipis de Baiona i de Sarre, que són dos municipis del País Basc, però els quals aquestes entitats han reconegut amb oficialitat l'euskar, l'idioma basc, com a llengua utilitzable pels municipis. És a dir que el prefecte Pirineus Atlàntics impugna dos acords municipals en base que aquests acords podrien implicar una mena de cooficialitat de la llengua. I llavors, que n'hem parlat fa poques setmanes, a Còrsega l'estat francès està reconeixent una mena de cooficialitat. Però aquí les decisions, els acords dels municipis de Sarre, que és el primer 2 de juliol, i de Baiona el 23 de juliol, i Baiona, en el cas de Baiona, reconeixia no sols l'euskar, però també el gascó, com llengua d'oficialitat de l'Ajuntament, no llengua únic, no llengua d'ús de tothom, però oficialitat, és a dir, possibilitat per qualsevol ciutadà de fer servir aquestes llengues quan es dirigeixen a les entitats municipals. I, com sempre, la base de la jurídica, de la reclamació del prefecte, és el famós article 2 de la Constitució francesa, que diu que el francès és la llengua de la República i que fins ara la interpretació del Consell Constitucional i del Consell d'Estat francès és de dir que si el francès és la llengua de la República i que no es parla d'altra llengua, vol dir que el francès és l'única llengua de la República. El que no diu explícitament la Constitució, sinó al revés, perquè en un article 17 està reconeguda la possibilitat de fer ús i d'ensenyar les llengües qualificades de regionals. Però bé, bueno, aquí el prefecte Pirineus Atlàntics no sols ha considerat que aquesta decisió dels plens municipals era il·legal o inconstitucional, però sí que, a més, ha fet aquest procediment d'urgència de référé, considerant que hi havia, és el text que ho diu, un perill immediat a l'aplicació d'aquestes decisions. Perill immediat, no ens podem demanar quin pot ser el perill immediat, perquè fins i tot si de cas es feia servir amb alguna decisió, amb algun ple municipal, aquesta llengua, tampoc és res de l'altre món. Però sí que en aquest cas el prefecte ha anat davant el tribunal d'urgència considerant que això tenia un efecte immediat i que això no es podia deixar fer. El batlle de Baiona ha contestat davant el tribunal i a través de la premsa dient que si els ajuntaments poden, com ho diu la Constitució, protegir i ajudar la difusió de les llengües regionals, l'ús d'aquestes llengües a les entitats municipals no crea realment una cooficialitat, sinó una possibilitat d'ús, cap obligació, cap aplicació exclusiva, i que doncs això no tenia cap conseqüència sobre el principi fonamental de l'unitat constitucional de l'Estat francès. Però sí que l'Estat francès, que sempre s'espanta de moltes coses i sobretot amb això qui són molt sensibles, l'Estat francès considera que hi ha un perill imminent, és el que justifica aquest procediment d'urgència de référé, perill imminent, i que, per tant, ha anat davant el Tribunal Administratiu de Pau. Esperem d'aquí pocs dies la sentència d'aquest mateix tribunal i a veure què dirà aquesta sentència d'urgència. Perquè si aquesta sentència d'urgència acull la demanda del prefecte, deixa una mala previsió per lo de més. Però si ho rebutja només pel fet que no hi hagi urgència, no hi hagi perill imminent, potser això donarà més esperança als edils bascos i la seva voluntat de només donar la possibilitat als ciutadans d'utilitzar el seu idioma propi.
2: En aquest cas, justament, aquesta és la situació actual al País Basc, a Catalunya Nord. Ens ho deies, ho recordaves, Pere Beca. Tenim una situació similar que dura des de ja fa un temps. Com ho tenim actualment, Pere?
3: Bueno, llavors, a Catalunya Nord, més o menys ja hem viscut aquestes coses, perquè hi va haver una sèrie d'ajuntaments, concretament, i espero no oblidar cap, Elna, els Banys d'Arles, Tarrerac, Sant Andreu de Sureda i Portvendres, que fa un parell d'anys van modificar el reglament interior dels ajuntaments, és a dir, que no era un acte d'oficialitat, sinó de modificar el reglament interior per dir que un conseller municipal, un adjunt o inclús el batlle, si volia, podia dirigir-se al ple municipal fent ús de la llengua catalana, tot i que preveia que hi havia una obligació de traducció per als edils que no dominin el català. I això també va ser impugnat en el seu moment per el prefecte de Pirineus Orientals, dient que això creava una ruptura d'igualtat davant de la càrrega pública, davant de l'obligació pública, perquè volia dir que alguns consellers que dominaven el català ho podien fer servir i que potser els altres no tenien aquesta facilitat, i això era la base, la ruptura d'igualtat. El Tribunal Administratiu de Montpellier va anul·lar tota aquesta sèrie de decisions municipals i alguns van recórrer davant del Cort Administratiu d'Apel·lació de Tolosa, va ser el cas del Banys especialment, i la Cort Administrativa de Tolosa va dir, va ser una mica més, més subjectiva poder, i va dir que el català podia servir als plens municipals, però hi va posar la condició que prèviament els edils s'expressin en francès i que després ho podien fer en català. És a dir, que va posar el sistema al revés, no és l'ús primer de l'idioma familiar, el català, sinó el francès, i després el català. I això, que jo sapigui, ha sigut reconegut davant del Consell d'Estat, però de moment no tenim cap decisió. I, de fet, això no reconeixia una qualsevol oficialitat de la llengua catalana, sinó una possibilitat d'ús. Però ja veiem a través d'això com ho veuen els polítics francesos, el Ministeri de l'Interior, el Ministeri de Justícia, i per tant veiem també com alguns o algun candidat possible a l'elecció presidencial considera la situació de les llengües tal com la nostra. El que passa és que anteriorment aquests episodis, tant el País Basc a través de la comunitat d'aglomeració del País Basc que Catalunya Nord, hi va haver-hi una sèrie de decisions que van passar desapercebudes sense cap reacció de la part de l'Estat, i inclús que van passar a través de lo que s'anomena el control de legalitat. Els olients saben que quan es pren una decisió municipal s'ha d'enviar a la prefectura perquè hi faci el anomenat control de legalitat, és a dir, conformitat a la llei francesa. I en aquest cas, el País Basc, per la comunitat d'aglomeració, va declarar que podien utilitzar el basc en comunicacions oficials i que també sembla que ho hem obligat una mica, però el 2007 el Consell Departamental havia aprovat una carta de reconeixement oficial al català per la seva utilització concreta i que això tampoc va provocar reacció, però la veritat és que no hi havia les mateixes composants polítics actualment. I igualment, l'any 2010 l'Ajuntament de Perpinyà, tampoc era el mateix Batlle, tampoc era la mateixa tendència política, hi havia un acord per fer servir el català i com ara el Batlle tenia permís de fer casaments en català. Tot això, evidentment, l'Ajuntament de Lluís Alliot i del Rassemblement Nacional ho han tret, ho feien servir molt poc, però ho han tret totalment. Lluís Alliot declarant en un ple del Consell Municipal que si la gent volia un casament en català, es paguin un intèrpret que seria obligatori. El que em sembla també totalment il·legal, perquè això també crea una ruptura d'igualtat davant de l'obligació pública i que si un casament s'ha de fer en català i si el Batlle ho accepta, no hi ha necessitat d'intèrpret. Per tant, ja es veu que aquí hi ha un front. Aquí hi ha un punt en el qual ens podem referir com saber quines són les posicions que es van progressivament radicalitzant. Perquè el fet de, per exemple, fer casaments en català, quan era Batlle de Banyuls em vaig fer ballos i ningú es va enterar de cap problema, de lo que sigui, perquè era un acte individual que la gent ho demanava per voluntat pròpia i que no tenia conseqüència. Però es veu que actualment la reacció de l'Estat francès a través dels prefectes, però també la reacció dels ajuntaments com ara el de Perpinyà i segurament d'altres, el Departament de Pirineus Orientals o el País Basc, demostra que la cosa es va una mica radicalitzant, que es va posant en termes més dramàtics. Si el problema creix, vol dir que és una realitat i que el fet català, malgrat que sembla que sigui una mica baixos moments políticament, inclús al sud, que el fet català es manté. Estic fent aquesta crònica al mig de les vinyes de Banyuls i sempre penso en la mateixa imatge. A les vinyes tenim una herba que es diu l'agram, que és una herba molt difícil de treure perquè l'arrenques d'un punt, ho neteges ben bé i et surt 10 metres més lluny. I em sembla que en aquests moments l'idioma català està fent el que fa l'agram, és a dir, que subterràniament torna a sortir allà on no s'espera, com el basc, com el bató, molt probablement. És a dir, que aquesta arrel fonamental no és a través de procediments judicials, qualsevol siguin, que es pot arrencar, que es pot suprimir. Aquesta arrel s'ha de tractar com una realitat política i amb una discussió política per arribar a saber què volem fer, què vol fer l'Estat francès, què vol fer l'Estat espanyol, què volen fer els catalanistes sobre aquest tema de la llengua. Però arrencar-la pur i simplement, això sí, sembla que no es pot. Gràcies per la seva atenció.
2: Amb aquesta imatge, Pere Beques, s'acaba per avui aquesta crònica d'opinió, com cada dia a les quatre freqüències de Ràdio Arrels, el dimecres en aquesta hora, i també a radioarrels.cat. Bon dia, fins la setmana entrant.
3: Bon dia, fins la setmana entrant. Adéu.
1: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista.

0: el calaix.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Dites d'Arrels. Joan Lluís Mas, de l'associació Terra dels Avis.
4: Som amb en Joan Lluís Mas des del Conservatori de l'Associació Terra dels Avis. Joan Lluís Mas, bon dia.
5: Bon dia, Miquel.
4: Avui ens portes una altra dita. Quina dita és?
5: Avui farem canviar de moliner i no de lladre.
4: Que això, la dita, té a veure amb el camp, però em sembla que és aplicable a moltes coses de la vida encara ara, no?
5: Sí, sí. Bé, primer aplicat en el camp, sí. Doncs aquí, justament, tenim una mola de molí per molt gra, sobretot. Aquesta mola de molí deu ser segurament del segle XVIII, perquè les moles de molí del segle XIX han estat fetes de diferents trossos, mentre que aquesta és feta d'una sola peça. A part, aquesta és una mica retallada a tot l'entorn perquè va servir després de fita, la van reutilitzar per servir de fita.
4: Aviam, piquem, aviam com sona la mola.
5: Pica.
4: Aviam si se sent. És de pedra.
5: Clar, és de pedra ben espessa, aquesta. Sí, sí. Llavors, els moliners tenien mala fama perquè quan tu els portaves una quantitat de gra, de blat, per exemple, d'ordi, esperaves que tinguessis l'equivalent en farina. Bé, deien que se guardaven els moliners una part de farina i per això tenien la fama de ser lladres. I quan canviaves de moliner, podies canviar de moliner, però seguien sent lladres igual. I doncs això saps que avui, sobretot després del període d'elecció que hem tingut, hem canviat sovint de moliner, és pas segur que canviem de lladre.
4: Molt bé, doncs aquesta frase també aplicada al dia a dia, tot i que ja no tant al camp. Joan Lluís Mas, moltes gràcies.
5: Gràcies a tu, Miquel.
6: Si a casa vostra teniu una dita semblant o la dieu d'una altra manera, ens podeu fer arribar el missatge al 04 68 35 47 48. 04 68 35 47 48.
2: El repeteig del sol. Cada migdia a Ràdio Arrels.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Política a Ràdio Arrels. Amb Albert Noguer.
3: El proper dilluns serà el 24 d'agost. Passarà una cursa ciclista per Catalunya Nord. Es tracta de la Vuelta espanyola, que anirà de Salses fins a Font-romeu, doncs recorrerà de llarg en llarg el nostre territori. Parlem d'aquesta cursa, del significat que es pot donar en aquesta cursa amb el coordinador de Catalunya per la Independència, que és la territorial de l'ANC a Catalunya Nord, Juli González. Bon dia, Juli.
4: Bon dia. Encantat de ser amb vosaltres a Ràdio Arrels, que és una ràdio que té com prioritat defensar el català.
3: Moltes gràcies.
4: Un plaer de ser amb vosaltres.
3: Moltes gràcies. Defensar el català és també el que fa Catalunya Nord per la Independència i és per mostrar la catalanitat d'aquest territori que des de l'ANC feu una crida per acollir, i posem les cometes que cal, acollir aquest pas de la Vuelta a Catalunya Nord.
4: Exacte, exacte. Nosaltres fem una crida a la ciutadania i a les entitats a omplir els carrers i les carreteres d'estelades i de dignitat, perquè la Vuelta Ciclista a Espanya no és la benvinguda al nostre territori. La Vuelta Ciclista a Espanya és una competició al servei de la projecció internacional d'Espanya. Nosaltres no volem que el nostre territori sigui un decor de plató per fer la propaganda de la marca Espanya. Per això convoquem a la ciutadania a sortir al carrer. I nosaltres, concretament, des de Catalunya Nord per la Independència, us convoquem a venir al peu de la porta dels Països Catalans dilluns 24 a les 12, migdia, al peu. N'hi ha un pàrquing fàcil d'aparcar allà, no cal pujar, que és difícil el camí de pedres, però en baix és a vora de la carretera, n'hi ha un pàrquing molt maco i ens posarem amb les nostres pancartes i les nostres estelades allà al pas dels ciclistes per fer veure que aquí som a Catalunya, que som catalans, ni francesos ni espanyols. Vete aquí.
3: Juli González, dius ben bé que és un plató la Vuelta i doncs des de l'ANC finalment també voleu utilitzar la visibilitat internacional d'aquest esdeveniment per mostrar la catalanitat del territori.
4: Exacte, és la clau de qualsevol acció de lluita no violenta, és la comunicació. I, clar, nosaltres volem mostrar internacionalment i al nostre territori que nosaltres som catalans i que la Volta no és la benvinguda al nostre territori.
3: Hi haurà, doncs, presència oficial, si es pot dir d'aquesta forma, convocada de l'ANC al nivell de Salses, a l'entrada dels corredors a Catalunya Nord, a l'entrada dels corredors als Països Catalans, però se suposa que aquesta crida també la podeu ampliar, la gent la pot fer seva en qualsevol punt del recorregut, perquè les imatges de Salses fins a Font-romeu mostrin a tot arreu aquestes banderes catalanes, aquestes estelades.
4: Exacte, nosaltres ho fem a la porta, al peu de la porta, a l'entrada de Catalunya, pel seu valor simbòlic, que és l'entrada de Catalunya, però fem la crida general a que la gent surti al carrer, a les carreteres amb les estelades, per on passaran els ciclistes. És a dir, després que van, després de Salses aniran cap a Ribes Altes, Baixes, Pessigà, Vilafranca del Conflent, Montlluí, Font-romeu. Doncs demanem als residents locals catalans de sortir als carrers i a les carreteres.
3: Han de ser, doncs, uns 100 quilòmetres llargs sobre els quals, des de l'ANC, Juli González, espereu, doncs, que es vegin aquestes estelades, perquè les televisions que segueixen aquesta manifestació esportiva no puguin fer altrament que difondre imatges d'estelades.
4: Clar, el que passa és que els drets de televisió és la televisió espanyola que ho té, tot i que vendran una miqueta a la televisió francesa, però em sembla que TV3 no té drets. Però, per si de cas, penjarem també una gran estelada al monument de la Porta i bueno, de totes maneres, farem un munt de fotos també per compartir en xarxes, als diaris i per comunicar.
3: Juli González, ets el coordinador de Catalunya Nord per la Independència, territorial de l'ANC a Catalunya Nord. Se suposa que la Vuelta després passarà per d'altres zones dels Països Catalans i se suposa que l'ANC, les altres territorials, també fan crides similars.
4: Sí, sí, sí, i tant, al sud i al Principat hi fan crides també per les altres. Crec que són un total 3 etapes, em sembla, que passen per Catalunya.
3: I l'etapa, doncs, que ens concerneix directament és aquesta del 24 d'agost, serà dilluns vinent, i és aquí que proposeu una convocatòria amb salses al nivell de la Porta dels Països Catalans per concentrar un màxim d'estelades per reivindicar la catalanitat d'aquest territori.
4: Perdoneu, només volia dir que a la pàgina web, la nostra pàgina web, catalunyanord.cat, hi són totes les informacions pràctiques, on cal aparcar, que la gent porti a menjar, a beure i gorra. I bueno, el pas dels ciclistes a Salses, més o menys hi serà a 3:45. Però vam convocar a les 12, a migdia, per preparar-nos allà mateix. L'acció durarà una estoneta. Llavors, a les 4 tothom hi serà a casa.
3: La informació, doncs, és compartida. La informació també la trobareu a través d'un enllaç en l'article que proposarem igualment a radioarrels.cat. N'hem parlat, doncs, amb en Juli González. Gràcies, bon dia.
4: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bon dia.

0: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
1: Albert Noguer.
2: Millor panells solars que biocombustible. Bon dia. L'eficiència en l'ús del sol s'ha convertit en un argument clau per qüestionar la viabilitat dels biocombustibles com a solució real a la crisi climàtica. Dedicar terrenys agrícoles a la producció de cultius per a combustible resulta ser un exercici de desaprofitament energètic si es compara amb la instal·lació de plaques solars. Les xifres són aclaparadores. Utilitzant només el 3% de la superfície que actualment es destina a biocombustible per instal·lar-hi panells fotovoltaics, podríem generar la mateixa quantitat d'energia. Aquesta ineficiència es deu al fet que el procés de fotosíntesi és extremadament lent i poc eficaç per a la producció d'energia directa, mentre que la tecnologia solar actual és entre 20 i 100 vegades més eficient en termes de rendiment per hectàrea. A més, aquesta competència pel sol agreuja la inseguretat alimentària i la degradació dels ecosistemes. Mentre el transport mundial amb motor de combustió interna malbarata el potencial de la Terra, els vehicles elèctrics alimentats per energia solar podrien cobrir tota la demanda de transport terrestre utilitzant menys d'una quarta part de la superfície que avui ocupen els biocombustibles. El benefici és incalculable. Aquests milions d'hectàrees podrien ser destinades a la restauració de la biodiversitat o a la producció d'aliments per a més d'un miler de milions de persones. En un planeta amb recursos limitats, la persistència en els cultius energètics és una política climàtica errònia que ignora el potencial transformador de l'electrificació solar i la urgència de protegir els ecosistemes naturals.
3: Ens podeu seguir a xarxes @radioarrels, a Twitter, Facebook i a Instagram.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. És la una.
2: El repeteig del sol. Cada migdia a Ràdio Arrels.
3: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
4: Bon dia. Aquest dimecres 19 d'agost serà normalment el darrer dia de forta calor a Catalunya Nord, amb unes temperatures màximes molt altes, això sí, 35 graus a les Corberes, al Vallespín i al Conflent, 34 graus de màxima aquesta tarda al Rosselló i fins a 30 graus a Cerdanya. Demà dijous continuaran aquestes temperatures per sobre dels 30 graus, però començaran a baixar. No passaran dels 32 graus a Perpinyà i a Vallespí, amb alguns xàfecs i ruixats, 29 sense precipitacions a Prada, 25 graus amb sol a Sallagosa. Demà a la matinada les temperatures mínimes continuen altes a la Plana, 24 graus, a la muntanya al Capcim, 15 graus. I divendres comença un canvi de temps que serà cada cop més marcat durant el cap de setmana, amb divendres precipitacions a l'Alt Vallespí, Vallespí, Rosselló i Costa, alternància de núvols, clarianes i alguns ruixats. I finalment, doncs, aquestes temperatures per sota dels 30 graus, 28 a Perpinyà, 27 a Ceret, 26 a Prada, 22 graus amb sol divendres a Cerdanya. Al cap de setmana el temps serà més instable, en aquest cas inestabilitat marcada sobre els relleus durant la tarda i diumenge, si fa o no fa, igual, sol a mida que ens apropem del mar i cada cop més núvols cap als relleus.
2: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
5: A Purvendres, la mort d'un científic porta en Paul Feder a investigar el lobby nuclear, un thriller a la catalana. Però què passaria si un dia la realitat superés la ficció? Nuclear Parano a Purvendres, de Gildas Giraudeau, aquest estiu, a Ràdio Arrels, amb les veus principals d'Ivette González, Josep Cabré i Elisabet Porqueres.
6: Era l'última nit que passaven junts. La Yala agafaria un avió l'endemà a Barcelona. Ella va convidar-lo a sopar. Van escollir el Côte Vermeille, un restaurant especialitzat en marisc a prop del port. No hi havia molt ambient. En aquest període, els clients eren gairebé anecdòtics. Cada taula era un univers íntim i finit. Els cambrers, discrets i eficaços. La Yala s'havia maquillat i havia pentinat els seus cabells rossos. Les sabates de taló la feien més alta. Realment estava molt elegant. També en Paul s'havia arreglat posant-se una camisa i una jaqueta. Van estar parlant de tot una mica, sense fer cap comentari de la fe que els havia unit. Tot i sabent que havien fracassat tant en la realització de la sostracció de mostres com en aconseguir la còpia del dossier de la Laura Blanche. Quin interès tenia tot això en aquest moment? Aquell moment només era per a ells. Sabien que l'endemà no es veurien més. El vi era bo. De mica en mica la Yala es va anar alliberant. Una bogeria de sentiments subtils renaixien en ella. Van pagar el compte i es van retrobar en el món. Ella va agafar-li la mà i es va estrènyer contra ell. Van caminar sense dir res. Un port, una nit i un univers a la vegada tranquil i inquietant. Amb les seves zones d'ombra ben marcades i de llums vives, Les aigües dorments, que no tenien res a veure amb les esglaiadores tempestes que de vegades feien acte de presència, els gegantescos vaixells mercants vinguts d'arreu, els sorolls amenaçadors, un univers que torna insignificant als homes i alhora els acosta més els uns dels altres. Però al mateix temps que s'acostaven a la goleta, a la Iala se li anava formant un nus a l'estómac. Va intentar resistir-se, expulsant aquella por que s'emparava d'ella i que la no reava. Plena d'angoixa, sentia com s'anava recargolant sobre ella mateixa. Es va estrènyer encara més fort contra ell. A l'arribar al vaixell, en Pol va adonar-se'n que no estava bé. Tenia el cap baix i quan ell va intentar suaument d'aixecar-li, va comprovar aleshores que plorava en silenci. Va besar-la amb molta tendresa. La va abraçar per intentar calmar-la, però va continuar estant molt tensa. Finalment va dir que volia estar sola i se'n va anar a la seva cabina. Ell es va dirigir cap a la seva i es va adormir amb certa inquietud. La Iala va llevar-se en plena nit, va obrir la cabina d'en Pol i va ficar-se tota nua sota el cobrellit. La va deixar fer, retenint el seu alè, quasi intimidat. Quan va acariciar el seu rostre amb els seus dits, va sentir com unia els seus llavis amb els d'ella. El contacte de les seves pells nues els va electritzar, encara que ell no va voler forçar-la, tement una reacció negativa per la seva part. Van agafar-se el temps necessari per descobrir-se. La seva boca ardent i dolça, el desig se'ls va emportar. Va ser ella qui va prendre la iniciativa d'estirar-lo al llit per posar-se a sobre. Ell va sentir llavors que li agafava la mà per posar-la damunt dels seus pits tensos. Ella no va poder silenciar un gemec causat pel contacte i quan va voler penetrar-la, ella li va dir amb una veu que apenas va reconèixer.
7: Suaument, fes-ho suaument.
6: Van fer l'amor durant una bona part de la nit. Quan un quedava extenuat, l'altre despertava el seu cos. Tots dos sabien que el temps que restava acabaria per separar-los i per aquesta última nit es volien lliurar completament. Van acabar adormint-se, arraulits l'un contra l'altre. La Iala va llevar-se de bon matí sense fer cap soroll. Tot i així, ell va sentir-la moure's per la cabina i després res més. Al cap d'un moment va cridar el seu nom. Va aixecar-se amb el cor a 100 per hora. Havia marxat sobre la taula uns mots. Pol, t'estimo tant si ho sabessis. Es va posar uns texans i un jersei i va sortir a corre-cuita per la passarel·la. El rellotge del port marcava 6:45. El seu tren sortia 5 minuts més tard. Va córrer fins a l'estació, el tren encara era allà, però a l'arribar a l'andana el tren ja estava en marxa. Va córrer més, de compartiment en compartiment, i finalment la va veure. Les seves mirades es van retrobar. Ella va aixecar-se per intentar febrilment obrir la finestra bloquejada. Ho va deixar estar. Enganxada al vidre, va cridar: "T'estimo!" El tren va endur-se.
8: Nuclear Parano, una novel·la de Gildas Gerodó.

una cicatriu no hi ha ferida. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí. Però ja saps que t'estiu igual, ja saps que jo t'estiu igual.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: L'associació Ludòpia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
3: Qui perd la llengua perd la identitat. Ahir vam parlar de frases fetes d'expressius que evoquen una xifra. Anar de 21 botó i 7 senalles, 14 avances. I bé, avui seguim la petja amb els números 3 i 5. Vos fa ple de rebre convidats a casa. Fa animació, recordeu bons moments, xerreu, rieu, bebeu, mengeu, l'endemà feu una sortida. Mè, si l'estada dels invitats s'allarga massa, vos en canseu. I és normal, talment normal, que per això hi ha una dita. L'hoste i el pei menut, al cap de 3 dies put. Una expressió que compara la frescor del pei i la convivialitat, que amb pocs dies perd qualitat. Una altra expressió amb una xifra la fareu servir per expressar la vostra voluntat d'explicar al calcús el que us va passar. I què? Com va anar aquell viatge a Mallorca? Què m'expliques? Genial, ple de coses. Ara te'n faré 5 cèntims. Te'n faré 5 cèntims vol dir ara te diré l'essencial. T'explicaré breument el meu viatge. I jo, avui, vos un fet 5 cèntims d'aquestes dues expressius.
2: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludòpia.
4: Bon estiu a Ràdio Arrels!
1: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
1: Ràdio Arrels.
2: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
3: Bon dia. Avui parlarem d'àngels i d'un àngel en particular, l'Angeleta del Jordi Pérez Cerdà. Tenen un sexe els àngels? Bueno, la paraula original, la paraula grega, angelos, vol dir missatger, és paraula masculina. També la paraula hebrea, maleach, o la llatina, angelus, tot i que existeix una forma femenina, angela, que es troba només en el pare de l'Església, a Tertulià. Aquest debat va ser terrible, fins que el 1453, en el palau de l'emperador Constantí XI, no va acabar i el sultà Mehmet II va envair Constantinoble. Els àngels eren invisibles, tret de quan apareixien i apareixien entre les noies. No és el cas de l'Angeleta, perquè l'Angeleta és un cos i també una ànima. Aquesta Angeleta, de què parlarem, no és pas la tia Angeleta, la famosa instagramer de 94 anys. És l'heroïna de la primera peça del Jordi Pérez Cerdà, que és una peça curta que constava de dos actes, d'una vintena de pàgines, en l'edició de l'obra teatral completa, un drama rural, una veritable tragèdia que passa a les Terres Altes de Cerdanya. Va ser representada per primera vegada pels estudiants catalans de Montpellier a la primavera del 1952. Angeleta és una jove casada, té 23 anys, s'ha casat amb un vell, el Vicenç Ferrer, de 45 anys, i això a instància de la seva mare, la Margaridona, de 50 anys, i per què? Perquè senzillament estava embarassada. La mare li exhiba en un moment, et vas deixar en plena el sarró sense tenir el sí. És una noia somniosa i discreta, fidel també. El fill que porta al ventre és del Jaume, un jove de la seva edat, de 24 anys. És l'hereu de Cal Bernadat. I ell es creu l'únic en poder-li dir Angelina i no pas Angeleta. Angeleta té dues amigues de la mateixa edat que es casen o que es casaran. L'una amb un gendarme que guanya 30.000 francs per a mes, l'altra amb en Josep, que és també un home de la seva edat i que té feina. Entorn d'ells hi ha els Mossos del Vicenç, que són plens de desig. Aquests Mossos venen a veure a casa seva l'Angeleta per demanar-li un got d'aigua fresca. És una expressió del desig. Més o menys, el got d'aigua fresca en Cerdà juga el paper del got de llet tèbia en les poesies i també al teatre del Federico García Lorca. Aquesta obra, molt curta, en dos actes, és el drama de la pobresa, però també el drama de la fidelitat. El Vicenç sap perfectament que la seva dona està embarassada. La mare, en canvi, ho fa tot per dir coses lletges. És una dona que només pensa en els diners, però no és una tragèdia com es podia esperar. Si bé Grècia, la Grècia clàssica, és substituïda per les Terres Altes de Cerdanya, clar, hi ha la puresa d'Angeleta que a poc s'abstreu del seu medi, però al final hi ha la gran comprensió de part del Vicenç i aquestes paraules magnífiques que tanquen l'obra en boca del Vicenç. Angeleta, no veus que sempre t'he estimada? Sota l'obra, a les enfosques, jo m'avançava per sentir el teu riure d'amagat a les baies. Una gelosia tremenda em garrotava el canyó quan ballaves amb els altres i tot m'ho empassava sabent que no eres per a mi, fins que el cas se va donar que m'obria el teu camí. No serà pas el Jordi Pere Cerdà d'aquesta primera peça, l'Àngel Guimerà de les Terres Altes.
0: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.

0: amb l'Oriana Penyer.
1: Des del principi d'aquest estiu hi ha hagut diversos episodis de canícula i sabem que la calor pot tenir un impacte negatiu sobre la salut. És l'objecte d'aquesta entrevista. En parlem amb la Laia Soler, que és pediatra liberal. Bon dia, Laia Soler.
2: Bon dia.
1: Doncs ja, en general, com la calor pot impactar la salut humana?
2: Bé, a veure, la calor pot provocar una descompensació, no?, de malalties de base que ja tinguem. Sobretot això és, sobretot en persones més grans, no?, en avis i àvies, doncs si hi ha malalties que tinguin, la calor pot provocar, no?, que hi hagi una descompensació, no? Si doncs, normalment es veu menys aigua, estem menys hidratats, hi ha més deshidratació, podem tenir doncs, una disminució del cabal sanguini, hipotensió, etc. No? A nivell fallo renal, hi ha diverses coses que poden impactar. Amb els nens potser no és tan exagerat, però sí, no?, que hem de vigilar sobretot perquè podem tenir cops de calor, no? És a dir, una desregulació de la temperatura corporal, després doncs, podem provocar vòmits, malestar, i és per això que, bé, que s'ha de vigilar una mica ara, amb la calor que fa.
1: Però això pot impactar totes les persones mateix si tenen 20 anys, per exemple.
2: Sí, sí, és evident, eh? Vull dir, la calor pot provocar un impacte a totes les persones i sobretot a les temperatures que tenim ara. Però és veritat que sempre parlem de... Sempre en medicina s'utilitza el terme persones vulnerables i sempre són els extrems de la vida, no? És a dir, les persones més petites, i els nadons i les persones més grans. Llavors, no és el mateix un nadó de 6 mesos que estigui al sol que una noia de 20 anys que estigui al sol. No té el mateix impacte, val? Llavors, amb un nadó no té tots els mecanismes de defensa i de resistència que té doncs, una noia de 25 anys. I és per això una mica que quan sempre ve la canícula, no?, quan ve la calor, sempre es posa molt d'impacte amb tothom, però sobretot, no?, amb les persones més grans i amb les més joves.
1: I parlant de les més joves, per exemple, hi ha pares que volen aportar els nens a la platja o a la piscina. Quines són les recomanacions que tu tindries per donar?
2: Mira, jo les recomanacions són, sobretot a les hores de més sol, evitar anar-hi. No, és a dir, a les 12, a la 1 del migdia, a les 2, que hi ha aquest gran sol, sobretot no anar-hi. O si va vent d'hora al matí, o si va a la tarda vespre. Primer de tot això. Després, si anem, doncs com cal anar-hi? Doncs amb barret, amb ulleres de sol, la crema protectora, i sempre es diu el mateix, que la millor crema és una bona samarreta. Val? És millor anar amb una samarreta que sigui màniga curta o màniga llarga, però màniga llarga farà molta calor, però vull dir amb una samarreta que no pas, no, amb el tòrax tot nu. I després, sobretot, la crema solar. Mirar que sigui una crema solar adequada, no, si pot ser la protecció més elevada, i anar-la posant de forma repetida. Però jo, sobretot seria no anar-hi les hores de més calor. Sobretot això, evitar.
1: I seria mateix adaptat per als bebès, per exemple?
2: Sí, sí. Home, els bebès, jo crec que si podem evitar anar a la... Sí, a veure, si és un fill únic que podem estar-nos a casa, millor que estar a casa que no anar a la piscina. Vull dir, si anem a la piscina, jo crec que és més per nosaltres que pel propi bebè. Si estic parlant de bebès menors de 6 mesos, jo crec que molt millor estar a casa. Els altres, jo crec que també millor estar a casa que no anar a la piscina, o sigui, o anar-hi al vespre, sobretot, però aleshores a més sol, sobretot no anar-hi, perquè no hi ha cap necessitat. I després això, sobretot, doncs, no estar-hi tot el dia, eh? Anar-hi una horeta o dues al vespre i una horeta o dues al matí. I jo no faria massa més, la veritat. Evitar sobretot les hores de més sol.
1: Parlant de la salut dels adults, es veu sobre les xarxes socials que hi ha, per exemple, una trend on es fa abronzejar, cremar la pell. Què diries tu d'això?
2: O sigui, això no. Vull dir que normalment quan nosaltres ens posem morenos, no, quan ens bronzegem la pell, és un mecanisme de defensa que té la pell. D'acord? És a dir, no, o sigui, la pell amb les radiacions ultraviolades se sent atacada i és per això que es posa d'aquest color. Llavors, no està recomanat tampoc. És a dir,

0: La pell sempre, no? Tothom diu que la pell té memòria, els dermatòlegs diuen la pell té memòria. Hem d'intentar, sobretot, evitar estar al sol, posar-nos la samarreta, ficar-nos molta crema solar i no passar moltes hores. I, de fet, tota aquesta gent que li agrada tant ficar-se morena també pensa que el sol és dels principals causants de l'envelliment de la pell. Vull dir que ara ens veurem molt, molt guapos tots morenos, però d'aquí uns anys estarem molt arrugats. Llavors, millor això, evitar-ho.
1: I
0: Evitar-ho.
1: sapiguen que es pot provocar càncer, també.
0: Sí, exacte. Vull dir, això és, ja, vull dir, ja ni ho he dit perquè vull dir, ja és lògic, evidentment. O sigui, no... El sol, si podem evitar que ens toqui molt a la pell, millor. I més ara, no?, que amb aquestes temperatures que pugen i tot, millor evitar-ho.
1: I si sortim que, per exemple, volem tanmateix bronzejar, la crema solar és una bona alternativa, no?
0: Sí, la crema solar és una bona alternativa i això, hem de mirar que sigui la protecció, si pot ser la màxima, d'acord, que ens cobreixi pels rajos ultraviolets A i B i que, a més, doncs, no vol dir que ens la posem a les 10 del matí i no ens la tornem a posar més. Ens l'hauríem d'anar posant de forma, doncs, cada 2 horetes anar-la posant com a molt. Val? No ens n'oblidem que la crema solar la posem i ja està. No, la posem i ens l'anem reposant després.
1: Parlant també de persones jubilades, hi ha hagut drames durant aquest estiu de persones que s'han mort per causa de la canícula. Quin consell tu donaries perquè s'eviti això?
0: Bé, jo sobretot, o sigui, cal pensar que sobretot les persones més grans no tenen la sensació de set. Llavors poden pensar que no tenen set i és per això que és molt important anar bevent aigua de forma reiterada. Jo sempre dic anar amb una ampolla, amb una cantimplora al costat i anar bevent. I al matí doncs, ens hem de beure doncs, això, 1 litre i a la tarda 1 litre més, per exemple. Per això amb els nadons també, eh? Els nadons no saben demanar l'aigua, llavors és important anar-li a proposar l'aigua a la demanda. O en el cas d'un nadó que no pot beure aigua, no? Perquè fins als 6 mesos no es veu, no poden beure aigua, doncs el biberó o la lactància materna també a la demanda. D'acord? Que molt freqüentment molts nens em diuen, molts pares em venen i em diuen, és que ara ja no en beu tant, em beu, ja no beu la quantitat, o sigui, no beu la mateixa quantitat de llet, en beu menys, però més freqüent. Això també és normal, doncs proposar-li més freqüentment les preses, sobretot amb la calor. D'acord? Doncs amb els adults igual, que beguin molta més aigua, encara que no tinguin set, doncs portar la cantimplora al costat, evitar sortir a les hores de més sol, tornem-hi. Eh? Després, sobretot, si s'ho surt, anar protegits, portem un barret, portem ulleres de sol, podem portar, doncs, posar-nos la crema solar i, sobretot, doncs, evitar fer exercici intens, evitar treballar, no? Fer el jardinatge, no fer el jardí a les hores de més sol, també evitar-ho. Tot això no és necessari fer-ho a les 12 del migdia, no? I una mica, doncs, jo donaria aquests consells.
1: Sí, sapiguem que aquestes recomanacions són molt importants perquè, de fet, cada any no se va millorant la cosa.
0: No, no, clar, vull dir, jo crec que no, sempre... Jo crec que fins ara, jo crec que ara n'estem agafant consciència, no? Perquè veiem que realment cada vegada hi ha més onades de calor, la temperatura va pujant, no? Cada vegada, no? Escoltem les notícies, hi ha molta mortalitat per la calor, hi ha molta gent que es mora. Llavors jo crec que hem d'anar aprenent a conviure, no? Amb aquesta nova realitat que és la calor aquesta, que és terrible i que hem d'anar aprenent, però sobretot doncs, anar-hi pensant i anar-hi recordant i entre tots, doncs, no recordar. Nosaltres, per exemple, a la consulta doncs, tenim el cartell no?, de si hi ha aigua a disposició, si necessiteu aigua, no? Posar una mica, si hi ha l'aire condicionat, doncs posar-lo també. Vull dir, intentar fer que estiguem el més confortable possible.
1: Moltes gràcies, Laia Soler, pediatra liberal.
2: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.

0: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. Aquest dimecres 19 d'agost serà normalment el darrer dia de forta calor a Catalunya Nord, amb unes temperatures màximes molt altes, això sí, 35 graus a les Corberes, al Vallespín i al Conflent, 34 graus de màxima aquesta tarda al Rosselló i fins a 30 graus a Cerdanya. Demà dijous continuaran aquestes temperatures per sobre dels 30 graus, però començaran a baixar. No passaran dels 32 graus a Perpinyà i a Vallespí, amb alguns xàfecs i ruixats, 29 sense precipitacions a Prada, 25 graus amb sol a Sallagosa. Demà a la matinada les temperatures mínimes continuen altes, a la plana 24 graus, a la muntanya al Capcim 15 graus. I divendres comença un canvi de temps que serà cada cop més marcat durant el cap de setmana, amb divendres precipitacions a l'Alt Vallespí, Vallespí, Rosselló i Costa, alternància de núvols, clarianes i alguns ruixats, i finalment, doncs, aquestes temperatures per sota dels 30 graus, 28 a Perpinyà, 27 a Ceret, 26 a Prada, 22 graus amb sol divendres a Cerdanya. El cap de setmana el temps serà més instable, en aquest cas inestabilitat marcada sobre els relleus durant la tarda, i diumenge, si fa o no fa, igual, sol a mida que ens apropem del mar i cada cop més núvols cap als relleus.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
2: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
5: Avui acabarem amb una polca. Abans passarem per Verdi i Ralph Vaughan Williams. Quan el 6 de març del 1853 es va estrenar la Traviata de Verdi a la Fenice de Venècia, sembla que va fer més riure que plorar. La soprano pesava gairebé 90 quilos i mesurava 1,62 m. Era difícil, doncs, entrar en la tragèdia d'una jove que mor de tuberculosi. Caldrà esperar un any perquè el públic finalment reconegui l'obra mestra que Verdi va escriure en un mes i mig. Anava escrivint les orquestracions a mesura que es feien els assajos. Escoltarem l'ària del tercer acte, l'Addio del Passato. La Violeta està sola i malalta i li arriba una carta que li anuncia la visita d'Alfredo. Tot sembla ja adobat, però ella s'exclama: és massa tard. L'escoltem amb Montserrat Caballer.

La Dio del Passato, l'ària del tercer acte de la Traviata de Verdi amb Montserrat Caballé. La dona del compositor anglès, Ralph Vaughan Williams, explicava que aquest havia compost The Lark Ascending per violí i orquestra mentre veia les tropes britàniques embarcar-se per anar a combatre a l'inici de la Primera Guerra Mundial, el 1914. La veritat és un pèl diferent. El compositor sembla que era en una platja on els vaixells feien exercicis i en aquell moment li va venir la inspiració i va començar a escriure unes notes en un paper. Va ser arrestat perquè es va creure que era un espia. Escoltem l'obertura de l'Arc Ascending de Ralph Vaughan Williams.

de l'Arc Ascending de Ralph Vaughan Williams amb la New Philharmonia Orquestra dirigida per Sir Adrian Boult. El 1852, Johann Strauss, fill, tenia 27 anys i ja era un compositor i director musical amb molt d'èxit. De fet, ja ningú el coneixia com el fill de Johann Strauss. Aquell any va fer una polca dedicada a la festa de Santa Anna, l'Anen Polca, una polca a l'estil francès, que deien, més refinada, més elegant que les frenètiques polques alemanyes. El pare Strauss també n'havia fet una, dedicada també a la festa de Santa Anna, però la que ha quedat és la del fill.

0: La nen polca de Joan Strauss, el fill, amb la Filarmònica de Viena, dirigida per Carl Böhm. Abans hem escoltat Ralph Vaughan Williams i hem començat amb la Traviata de Verdi.
1: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, a Vilafranca, 95.5.

0: J'ai la fumée dessus.
1: Bon estiu amb Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: petites veus de Reus.
1: Bon dia, em dic Iman i tinc 10 anys. Vaig a l'escola a Reus Cassanya i el que m'agrada més a l'estiu és els ventiladors perquè refresca.

morats, un sol al poller. Quan el cantarem el temps de les cireres, xiularà de bu el merle rialler. Mireu que és ben curt el temps de les cireres, quan de dos en dos s'acullen somiant, penjant

passant pel fullam com gotes de sang. Mireu que és ben curt el temps de les cireres, penjols de coral collits ensomiant. Un cop qui

0: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. Aquest dimecres 19 d'agost serà normalment el darrer dia de forta calor a Catalunya Nord, amb unes temperatures màximes molt altes, això sí, 35 graus a les Corberes, al Vallespín i al Conflent, 34 graus de màxima aquesta tarda al Rosselló i fins a 30 graus a Cerdanya. Demà dijous continuaran aquestes temperatures per sobre dels 30 graus, però començaran a baixar, no passaran dels 32 graus a Perpinyà i a Vallespí, amb alguns xàfecs i ruixats, 29 sense precipitacions a Prada, 25 graus amb sol a Sallagosa. Demà a la matinada les temperatures mínimes continuen altes a la Plana, 24 graus, a la muntanya al Capcim, 15 graus. I divendres comença un canvi de temps que serà cada cop més marcat durant el cap de setmana, amb divendres precipitacions a l'Alt Vallespí, Vallespín, Rosselló i Costa, alternància de núvols, clarianes i alguns ruixats. I finalment, doncs, aquestes temperatures per sota dels 30 graus, 28 a Perpinyà, 27 a Ceret, 26 a Prada, 22 graus amb sol divendres a Cerdanya. Al cap de setmana el temps serà més instable, en aquest cas inestabilitat marcada sobre els relleus durant la tarda i diumenge, si fa o no fa, igual, sol a mida que ens apropem del mar i cada cop més núvols cap als relleus.
2: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
4: Els 20 de jazz d'avui amb tres orquestres, una americana, una catalana i una holandesa. Doncs avui so ampli i amb un bon ritme. Comencem amb l'orquestra de Count Basie. Als anys 40 era una de les millors big bands del moment. Hi havia també la de Glenn Miller, Benny Goodman, Tommy Dorsey o també la de Dizzy Gillespie. Count Basie va morir el 84, als 80 anys, i un any abans va fer el disc 88 Basie Street que escoltarem, un disc premiat com el millor de l'any en l'apartat de Big Bands de Jazz.

88 Basie Street, un disc amb l'orquestra de Count Basie. La segona orquestra és catalana, la vella Dixieland, una de les grans orquestres del jazz català. Els escoltarem en un disc Ragtime que van fer el 1995 amb el trompetista Josep Maria Ferràs, amb temes arranjats per ells mateixos de Louis Armstrong o Duke Ellington.

I'm Speaking My Mind, amb la vella Dixieland del seu disc Ragtime, del 1995. Avui tres orquestres, o tres big bands. La tercera, l'holandesa Metropole Orkest, una formació de jazz, també pot fer d'orquestra simfònica i fins i tot orquestra de pop. Doncs una formació flexible. L'any 2010 van fer el disc amb el títol 54, amb el guitarrista John Scofield. Per què 54? Simplement perquè l'orquestra compta amb 54 músics.

0: Out of the City amb la Metropole Orquestra, amb el guitarrista John Scofield, del disc 54. Abans hem escoltat dues altres orquestres, la de Count Basie i la Bella Dixieland.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, amor de jazz, 88.2.

d'ample. Aquest món no em deixa pensar. Aquest fragor, aquesta velocitat, sovint t'oblides de l'envelat. Un silenci ample com un desert em manté ara ben despert.

0: on te sent jusque là.
1: Petites veus d'arrels.
2: Bon dia, em dic Agat, tinc 9 anys i mig i soc a l'escola Arrels, Cassagne. El que m'agrada més de l'estiu són les vacances, el meu aniversari, el camping de Sauterelles i la piscina.

0: Ràdio Arrels.
1: A Cameles, 95.
2: No em diguis pas que no, no vulguis resistir, jo sols desitjo convidar-te. M'ha costat decidir, però ara que ja t'ho he dit, voldries deixar-me encisar-te. M'agradaria fer d'aquest un bon moment, però aquest ball és endit.

pateixis, no, que a mi el ball tant me fa, m'agrada sentir-te a la vora. Però quan m'has trepitjat i t'has entrebancat i hem rodolat damunt l'estora, he pensat certament quin ball tan insolent.

0: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. Aquest dimecres 19 d'agost serà normalment el darrer dia de forta calor a Catalunya Nord, amb unes temperatures màximes molt altes, això sí, 35 graus a les Corberes, al Vallespín i al Conflent, 34 graus de màxima aquesta tarda al Rosselló i fins a 30 graus a Cerdanya. Demà dijous continuaran aquestes temperatures per sobre dels 30 graus, però començaran a baixar. No passaran dels 32 graus a Perpinyà i a Vallespí, amb alguns xàfecs i ruixats, 29 sense precipitacions a Prada, 25 graus amb sol a Sallagosa. Demà a la matinada les temperatures mínimes continuen altes, a la plana 24 graus, a la muntanya al Capcim 15 graus. I divendres comença un canvi de temps que serà cada cop més marcat durant el cap de setmana, amb divendres precipitacions a l'Alt Vallespí, Vallespín, Rosselló i Costa, alternància de núvols, clarianes i alguns ruixats, i finalment, doncs, aquestes temperatures per sota dels 30 graus, 28 a Perpinyà, 27 a Ceret, 26 a Prada, 22 graus amb sol divendres a Cerdanya. El cap de setmana el temps serà més instable, en aquest cas inestabilitat marcada sobre els relleus durant la tarda, i diumenge, si fa o no fa, igual, sol a mida que ens apropem del mar i cada cop més núvols cap als relleus.
2: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
0: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: de músiques d'arrel. Berenguer Ballester.
1: Avui continuem amb la Barcelona Gypsy Balkan Orquestra, aquesta formació creada a Barcelona el 2012 amb músics catalans, italians, serbis i francesos que s'hi havien reunit per celebrar el Dia Internacional dels Roms. Primer es van anomenar Barcelona Gypsy Klezmer Orquestra. El 2016 fan el seu quart disc, De l'Ebre al Danubi, i posen cançons gitanes, romaneses, russes i sèrbies i també de la tradició catalana.

El testament d'Amèlia amb la Barcelona Gipsy Balkan Orquestra del disc de l'Ebre al Danubi del 2016. Aquest és un disc d'una banda ja amb molta experiència, han tocat en més de 30 països, és una de les formacions més internacionals de la música catalana, han passat per tota Europa, han anat també al Canadà i fins i tot a Austràlia. Sempre amb música balcànica, amb músiques tradicionals catalanes, italianes, gregues, russes i també de l'Orient Mitjà, passant pel jazz i el flamenc.

Vicolo Klezmer, amb la Barcelona Gypsy Balkan Orquestra del disc de l'Ebre al Danubi. El van fer el 2016. I acabarem amb el disc que van publicar dos anys després, el 2018, Avocanto, les cançons dels padrins en esperanto. Doncs, amb cançons que s'han anat transmetent de generació en generació. Guitarra, acordió, clarinet, violí, contrabaix i percussió, amb la veu de Sandra Sangiau, que després deixaria el grup per seguir un camí més personal. En aquest disc reprenen una de les cançons tradicionals que havien tocat els primers temps.

L'Ule L'Ule amb la Barcelona Gypsy Balkan Orquestra del seu disc Avocanto del 2018.

0: de músiques d'arrel. Berenguer Ballester.
1: Radio Arrels, a la Llagona, 93.1.
2: Al teteo.

0: Petites veus d'arrels.
1: Bon dia, em dic Mayra, i tinc 10 anys. Soc a l'escola Arrels Cassanyes i el que m'agrada més a l'estiu és me banyar-me a la piscina.

0: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. Aquest dimecres 19 d'agost serà normalment el darrer dia de forta calor a Catalunya Nord, amb unes temperatures màximes molt altes, això sí, 35 graus a les Corberes, al Vallespín i al Conflent, 34 graus de màxima aquesta tarda al Rosselló i fins a 30 graus a Cerdanya. Demà dijous continuaran aquestes temperatures per sobre dels 30 graus, però començaran a baixar. No passaran dels 32 graus a Perpinyà i a Vallespí, amb alguns xàfecs i ruixats, 29 sense precipitacions a Prada, 25 graus amb sol a Sallagosa. Demà a la matinada les temperatures mínimes continuen altes, a la plana 24 graus, a la muntanya al Capcí 15 graus. I divendres comença un canvi de temps que serà cada cop més marcat durant el cap de setmana, amb divendres precipitacions a l'Alt Vallespí, Vallespí, Rosselló i Costa, alternància de núvols, clarianes i alguns ruixats, i finalment, doncs, aquestes temperatures per sota dels 30 graus, 28 a Perpinyà, 27 a Ceret, 26 a Prada, 22 graus amb sol divendres a Cerdanya. Al cap de setmana el temps serà més instable, en aquest cas inestabilitat marcada sobre els relleus durant la tarda, i diumenge, si fa o no fa, igual, sol a mida que ens apropem del mar i cada cop més núvols cap als relleus.
2: Rosselló,
4: Vallespí,
2: Conflent,
4: Cerdanya,
2: Capcí i Fenolleda.
4: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels. A Bages, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Política a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
3: Aquest 2027 el Parlament de Catalunya commemorarà els 1.000 anys de les assemblees de Pau i Treva de Toluges. Així ho va anunciar ara fa tot just un any a la UCE el president del Parlament, Josep Rull, i avui torna a ser aquí a la Universitat Catalana d'Estiu a Prada. President Josep Rull, bon dia.
4: Bon dia.
3: Com deia, ja ho vau anunciar ara fa un any i ja han començat aquests actes del mil·lenari de Pau i Treva amb un primer acte a Barcelona. En quin paper ha de jugar Catalunya Nord amb aquests actes? Heu començat ja a parlar per si es faran actes també a les comarques del nord?
5: Ja hem començat a parlar amb l'alcalde, amb el batlle de Toluges, per veure com podem fer un acte compartit, tots dos. Ara formalment començarem el primer acte, vam fer la presentació en el Parlament de Catalunya, aquest dia 10 de setembre a la nit, amb l'acte d'hissada de la bandera que hi ha davant del Palau del Parlament, el qual començarem aquesta commemoració que durarà pràcticament tot un any. Per tant, ens situem al maig de l'any 1027, va ser quan l'abat Oliva va reunir en els prats de Toluges, diguem-ne, tots els estaments del país aleshores per parlar de la pau i la treva de Déu. I, per tant, la Catalunya del Nord, evidentment, hi ha de tenir aquest paper perquè l'origen, justament, és aquí. I, per tant, poder-ho també compartir amb la institucionalitat nord-catalana.
3: Clar, però de moment el comitè científic que s'ha instaurat, em sembla que no hi ha representació del món acadèmic nord-català.
5: És un consell assessor, bàsicament, diguem-ne, pels temes que farem a la part sud de Catalunya, a la Catalunya del Sud, perquè hem volgut ser molt prudents des d'aquesta perspectiva, però l'acte d'inici, gràcies també al responsable, el director de la Casa de la Generalitat a Perpinyà, de l'Albert Pinyeira, va venir una representació molt potent de la Catalunya del Nord, uns 40 representants de societat civil, d'entitats, però sobretot elegits. I per nosaltres això va ser una presència molt rellevant, molt transcendent, molt important.
3: També amb els actes del mil·lenari hi ha una part d'escoles. No sé si també heu plantejat també arribar a aquestes escoles en català de Catalunya.
5: Mirarem de poder-ho fer a les escoles, no només la Bressola, sinó el conjunt, no només d'Arrels, la Bressola, sinó el conjunt de les escoles de la Catalunya del Nord. I per tant, per això és tan important de poder actuar amb molta finezza, si em permeteu utilitzar aquest italisme, per poder gestionar-ho bé i tot el material que nosaltres elaborem per les escoles sota jurisdicció de la Generalitat de Catalunya, també oferir-ho aquí en les escoles de la Catalunya del Nord.
3: Doncs us podrem saludar a Toluges l'any vinent, entenc, no?
5: Sí, si tot va bé, ens agradaria fer un acte molt rellevant dels actes grossos del mil·lenari aquí al Rosselló, a la Catalunya del Nord.
1: Ràdio Arrels, a Canet, 95.

1926-2026. 100 anys després, recordem els fets de Prats de Molló i la figura de Francesc Macià. En companyia de Lluís Puig, director de la Casa Macià.

0: El 25 de novembre de 1905, els militars espanyols van assaltar i destrossar les redaccions del setmanari satíric El Cucut. Són els fets del Cucut. En reacció es crea Solidaritat Catalana.
1: Que és el moment que neix Solidaritat Catalana, que es van posicionar, evidentment, en contra. De que els militars poguessin fer aquestes accions. Déu-n'hi-do, això li fa canviar la mentalitat i li comença a fer prendre una consciència catalanista amb en Macià. Amb aquest partit nou de Solidaritat Catalana, deixa l'exèrcit i es presenta a les eleccions de diputat a les Corts Espanyoles el 1907. I ja es presenta per Barcelona i per les Borges Blanques, allà on tenia les arrels el negoci d'oli de son pare.
0: És a dir, que a l'època era possible de se presentar a dos llocs.
1: Sí.
0: I després escolleixes el lloc que et va millor.
1: Exactament.
0: O que prefereixes.
1: L'únic que va passar que va tenir una gran majoria i molts vots a tots dos llocs. I Macià va tenir que triar, i va triar les Borges Blanques, no Barcelona. Va tenir una grandíssima i una rotunda victòria de pensar que aquesta formació treu 41 dels 44 diputats de Catalunya. Guanya, com dèiem, el 1907, torna a guanyar el 14, el 16, el 18, el 19, el 20 i el 23. Cada cop que hi havia eleccions, en Macià era molt, molt votat pels electors, perquè era un personatge que ja tenia un prestigi, precisament perquè sempre estava al costat dels olivaires, dels que collien les olives, dels que m'ho feien l'oli, dels pagesos, dels ramaders, de la gent de la terra.
0: Per això va escollir les Borges Blanques.
1: Exactament.
0: I Barcelona, perquè és una persona, és un personatge del món rural.
1: Exactament. Tot i així, fent la feina de diputat a les Corts, veu que la seva ànsia, les seves ganes de renovar i de canviar aquella forma de fer política des d'Espanya no funcionen. No funcionen perquè no hi ha res a fer. Catalunya ja és molt incompresa, o, més ben dit, segueix sent incompresa des de Madrid. Tant és així que el 1919 funda la Federació Democràtica Nacionalista, que proposava ja una solució federal o confederal amb Espanya. Per tant, aquí ja té un principi d'independentisme, per dir-ho així. I això fa que, amb els aires que corrien per Europa, després de la Primera Guerra Mundial, que dona naixement a molts països, amb molta fragmentació de fronteres, sí, i el naixement de nous països, ell veu que és l'oportunitat per arribar a crear aquest estat federal o confederal de Catalunya dins d'Espanya.
0: Sí, no? Perquè ell tenia aquesta idea de quedar-se a Espanya, però d'una manera...
1: Arreglar. Volia modernitzar, arreglar Espanya d'alguna manera que l'adequés a un plantejament de vida modern, socialment, diguem-ne, Però en aquesta trajectòria política fa, també per a coneixença i relacions que ja tenia amb el primer partit polític independentista europeu, encara avui en dia viu, que és el Sinn Féin d'Irlanda, en Macià tenia relacions amb Irlanda i amb el Sinn Féin. I per tant ell crea el segon partit independentista més antic d'Europa, que és Estat Català. Aquí ja es posiciona, evidentment, amb un catalanisme radical, i això sí que és, hi ha un canvi d'etapa radical. 1922 crea Estat Català.
0: I a partir d'aquí...
1: A partir d'aquí ve un exili de Macià. En Macià s'ha d'exiliar. Per què? Doncs perquè el setembre del 23 hi ha un cop d'estat d'un espanyol.
0: Primo de Rivera.
1: Primo de Rivera, exactament. I tant és així que Macià decideix exiliar-se i marxa amb els qui era el seu secretari, el senyor Antoni Puig i Ferrer. On van exiliar-se? A Perpinyà. A Perpinyà. Cal travessar l'Albera i a Perpinyà quedar lliures de la dictadura del Primo de Rivera. Poc després de Perpinyà marxen cap a París, perquè ja el 24 s'instal·la les oficines d'Estat Català el que llavors era una població prop de París, que ara ja és un barri, que és Bois Colombes, el que és conegut com Bois Colombes, el carrer de Charles Duflot. Deien a les afores de París, que ara ja és,
0: sí, és
1: un barri de París, diguem-ne. Allà instal·la la seu central d'Estat Català, juntament ja amb Josep Bordes de la Cuesta, nascut a Eivissa, però implicat a Torrella de Montgrí, també amb l'Ernest Dalmau, nascut a Paraguai, Assumpció de Paraguai, amb Antoni Puig, el seu secretari, i també s'hi suma ja el que serien també dos persones molt relacionades i sempre al costat d'ell, amb Ventura Gasol, fill de la Selva del Camp, i en Josep Carner Ribalta, fill de Balaguer.
0: Era el segon capítol de 100 anys dels fets de Prats de Molló amb Lluís Puig.
2: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
3: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Política a Ràdio Arrels. Amb Albert Noguer.
3: El proper dilluns serà el 24 d'agost. Passarà una cursa ciclista per Catalunya Nord. Es tracta de la Vuelta espanyola, que anirà de Salses fins a Font-romeu, doncs recorrerà de llarg en llarg el nostre territori. Parlem d'aquesta cursa, del significat que es pot donar en aquesta cursa, amb el coordinador de Catalunya per la Independència, que és la territorial de l'ANC a Catalunya Nord, Juli González. Bon dia, Juli.
4: Bon dia. Encantat de ser amb vosaltres a Ràdio Arrels, que és una ràdio que té com prioritat defensar el català.
3: Moltes doncs gràcies.
4: Un plaer de ser amb vosaltres.
3: Moltes gràcies. Defensar el català és també el que fa Catalunya Nord per la Independència i és per mostrar la catalanitat d'aquest territori que des de l'ANC feu una crida per acollir, i posem les cometes que cal, acollir aquest pas de la Vuelta a Catalunya Nord.
4: Exacte, exacte. Nosaltres fem una crida a la ciutadania i a les entitats a omplir els carrers i les carreteres d'estelades i de dignitat, perquè la Vuelta Ciclista a Espanya no és la benvinguda al nostre territori. La Vuelta Ciclista a Espanya és una competició al servei de la projecció internacional d'Espanya. Nosaltres no volem que el nostre territori sigui un decor de plató per fer la propaganda de la marca Espanya. Per això, convoquem a la ciutadania a sortir al carrer. I nosaltres, concretament, des de Catalunya Nord per la Independència, us convoquem a venir al peu de la porta dels Països Catalans, dilluns 24 a les 12, migdia, al peu. N'hi ha un pàrquing fàcil d'aparcar allà, no cal pujar, que és difícil, el camí de pedres, però en baix és a vora de la carretera, n'hi ha un pàrquing molt maco i ens posarem amb les nostres pancartes i les nostres estelades allà al pas dels ciclistes per fer veure que aquí som a Catalunya, que som catalans, ni francesos ni espanyols. Vet aquí.
3: Juli González, dius ben bé que és un plató la Vuelta i doncs des de l'ANC finalment també voleu utilitzar la visibilitat internacional d'aquest esdeveniment per mostrar la catalanitat del territori.
4: Exacte, és la clau de qualsevol acció de lluita no violenta, és la comunicació. I, clar, nosaltres volem mostrar internacionalment i al nostre territori que nosaltres som catalans i que la Volta no és la benvinguda al nostre territori.
3: Hi haurà, doncs, presència oficial, si es pot dir d'aquesta forma, convocada de l'ANC al nivell de Salses, a l'entrada dels corredors a Catalunya Nord, a l'entrada dels corredors als Països Catalans, però se suposa que aquesta crida també la podeu ampliar, la gent la pot fer seva en qualsevol punt del recorregut, perquè les imatges de Salses fins a Font-romeu mostrin a tot arreu aquestes banderes catalanes, aquestes estelades.
4: Exacte, nosaltres ho fem a la porta, al peu de la porta, a l'entrada de Catalunya, pel seu valor simbòlic, que és l'entrada de Catalunya, però fem la crida general a que la gent surti al carrer, a les carreteres amb les estelades, per on passaran els ciclistes. És a dir, després que van, després de Salses, aniran cap a Ribes Altes, Baixes, Pessigà, Vilafranca del Conflent, Montlluí, Font-romeu. Doncs demanem als residents locals catalans de sortir als carrers i a les carreteres.
3: Han de ser, doncs, uns 100 quilòmetres llargs sobre els quals, des de l'ANC, Juli González, espereu, doncs, que es vegin aquestes estelades perquè les televisions que segueixen aquesta manifestació esportiva no puguin fer altrament que difondre imatges d'estelades.
4: Claro, el que pasa es que el estrés de televisió és la televisió espanyola que ho té. Tot i que vendran una miqueta a la televisió francesa, però em sembla que TV3 no té drets. Però, per si de cas, penjarem també una gran estelada al monument de la Porta i bueno, de totes maneres, farem un munt de fotos també per compartir en xarxes, els diaris i per comunicar.
3: Juli González, ets el coordinador de Catalunya Nord per la Independència, territorial de l'ANC a Catalunya Nord. Se suposa que la Vuelta després passarà per d'altres zones dels Països Catalans i se suposa que l'ANC, les altres territorials, també fan crides similars.
4: Sí, i tant. Al sud i al Principat hi fan crides també per les altres. Crec que són un total 3 etapes, em sembla, que passen per Catalunya.
3: I l'etapa, doncs, que ens concerneix directament és aquesta del 24 d'agost, serà dilluns vinent, i és aquí que proposeu una convocatòria amb salses al nivell de la Porta dels Països Catalans per concentrar un màxim d'estelades per reivindicar la catalanitat d'aquest territori.
4: Perdoneu, només volia dir que a la pàgina web, la nostra pàgina web, catalunyanord.cat, hi són totes les informacions pràctiques, on cal aparcar, que la gent porti a menjar, a beure, i gorra, i bueno, el pas dels ciclistes a Salses, més o menys hi serà a 3:45. Però vam convocar a les 12, a migdia, per preparar-nos allà mateix. L'acció durarà una estoneta, llavors a les 4 tothom hi serà a casa.
3: La informació, doncs, és compartida. La informació també la trobareu a través d'un enllaç en l'article que proposarem igualment a radioarrels.cat. N'hem parlat, doncs, amb en Juli González. Gràcies, bon dia.
4: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bon dia.

0: Ràdio Arrels.
1: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Becca.
2: Els opinadors, els cronistes de Ràdio Arrels són fidels durant tot l'any, malgrat l'estiu. És el cas, evidentment, també d'en Pere Becca. Pere, bon dia.
3: Bon dia.
2: I malgrat aquest estiu, malgrat la calor, malgrat les vacances, també continua la lluita pel reconeixement de les llengües. Una lluita que no para a l'estat francès. Què ha passat, Pere, al País Basc?
3: Doncs el País Basc, i malgrat, com ho has comentat, l'estiu i les vacances, l'administració francesa no para la seva vigilància. Doncs, concretament, el prefecte de Pirineus Atlàntics ha iniciat un doble procediment. El primer és un procediment d'urgència, qualificat en la legislació francesa de référé, davant del Tribunal Administratiu de Pau, i un segon que el plet es farà molt més endavant, una demanda de fons, per decidir de moment si aquest mateix Tribunal de Pau ha de suspendre i després el segon procediment d'anul·lar uns acords dels municipis de Baiona i de Sarre, que són dos municipis del País Basc, però els quals aquestes entitats han reconegut amb oficialitat l'euskar, l'idioma basc, com a llengua utilitzable pels municipis. És a dir, que el prefecte Pirineus Atlàntics impugna dos acords municipals en base que aquests acords podrien implicar una mena de cooficialitat de la llengua. I llavors, que n'hem parlat fa poques setmanes, a Còrsega l'estat francès està reconeixent una mena de cooficialitat. Però aquí les decisions, els acords dels municipis de Sarre, que és el primer 2 de juliol, i de Baiona el 23 de juliol, i Baiona, en el cas de Baiona, reconeixia no sols l'euskar, però també el gascó, com llengua d'oficialitat de l'Ajuntament, no llengua únic, no llengua d'ús de tothom, però oficialitat, és a dir, possibilitat per qualsevol ciutadà de fer servir aquestes llengues quan es dirigeixen a les entitats municipals. I, com sempre, la base de la jurídica, de la reclamació del prefecte, és el famós article 2 de la Constitució francesa, que diu que el francès és la llengua de la República i que fins ara la interpretació del Consell Constitucional i del Consell d'Estat francès és de dir que si el francès és la llengua de la República i que no es parla d'altra llengua, vol dir que el francès és l'única llengua.

0: república. El que no diu explícitament la Constitució, sinó al revés, perquè en un article 17 està reconeguda la possibilitat de fer ús i d'ensenyar les llengües qualificades de regionals. Però bueno, aquí el prefecte Pirineus Atlàntics no sols ha considerat que aquesta decisió dels plens municipals era il·legal o inconstitucional, però sí que, a més, ha fet aquest procediment d'urgència de referé considerant que hi havia, és el text que ho diu, un perill immediat a l'aplicació d'aquestes decisions. Perill immediat, no ens podem demanar quin pot ser el perill immediat, perquè fins i tot si de cas es feia servir amb alguna decisió, amb algun ple municipal, aquesta llengua, tampoc és res de l'altre món. Però sí que en aquest cas el prefecte ha anat a davant del tribunal d'urgència considerant que això tenia un efecte immediat i que això no es podia deixar fer. El batlle de Bayona ha contestat davant del tribunal i a través de la premsa, dient que si els ajuntaments poden, com ho diu la Constitució, protegir i ajudar la difusió de les llengües regionals, l'ús d'aquestes llengües a les entitats municipals no crea realment una cooficialitat, sinó una possibilitat d'ús, cap obligació, cap aplicació exclusiva, i que doncs això no tenia cap conseqüència sobre el principi fonamental de l'unitat constitucional de l'Estat francès. Però sí que l'Estat francès, que sempre s'espanta de moltes coses i sobretot amb això qui són molt sensibles, l'Estat francès considera que hi ha un perill imminent, és el que justifica aquest procediment d'urgència de referé, perill imminent, i que, per tant, ha anat davant del Tribunal Administratiu de Pau. Esperem d'aquí pocs dies la sentència d'aquest mateix tribunal i a veure què dirà aquesta sentència d'urgència. Perquè si aquesta sentència d'urgència acull la demanda del prefecte, deixa una mala previsió per la demés. Però si ho rebutja només pel fet que no hi hagi urgència, no hi hagi perill imminent, potser això donarà més esperança als edils bascos i la seva voluntat de només donar la possibilitat als ciutadans d'utilitzar el seu idioma propi.
1: En aquest cas, justament, aquesta és la situació actual al País Basc, a Catalunya Nord. Ens ho deies, ho recordaves, Pere Beca. Tenim una situació similar que dura des de ja fa un temps. Com ho tenim actualment, Pere?
0: Bé, llavors, a Catalunya Nord, més o menys ja hem viscut aquestes coses, perquè hi va haver una sèrie d'ajuntaments, concretament, i espero no oblidar cap, Elna, els Banys d'Arles, Tarrerac, Sant Andreu de Sureda i Portvendres, que fa un parell d'anys van modificar el reglament interior dels ajuntaments, és a dir, que no era un acte d'oficialitat, sinó de modificar el reglament interior per dir que un conseller municipal, un adjunt o inclús el batlle, si volia, podia dirigir-se al ple municipal fent ús de la llengua catalana, tot i que preveia que hi havia una obligació de traducció per als edils que no dominin el català. I això també va ser impugnat en el seu moment per el prefecte de Pirineus Orientals, dient que això creava una ruptura d'igualtat davant de la càrrega pública, davant de l'obligació pública, perquè volia dir que alguns consellers que dominaven el català ho podien fer servir i que potser els altres no tenien aquesta facilitat. I això era la base, la ruptura d'igualtat. El Tribunal Administratiu de Montpellier va anul·lar tota aquesta sèrie de decisions municipals i alguns van recórrer davant de la Cort Administrativa d'Apel·lació de Tolosa, va ser el cas del Banys especialment, i la Cort Administrativa de Tolosa va ser una mica més subjectiva poder i va dir que el català podia servir als plens municipals, però hi va posar la condició que prèviament els edils s'expressin en francès i que després ho podien fer en català. És a dir, que va posar el sistema al revés. No és l'ús primer de l'idioma familiar, el català, sinó el francès i després el català. I això, que jo sapigui, ha sigut recorregut davant del Consell d'Estat, però de moment no tenim cap decisió. I, de fet, això no reconeixia una qualsevol oficialitat de la llengua catalana, sinó una possibilitat d'ús. Però ja veiem a través d'això com ho veuen els polítics francesos, el Ministeri de l'Interior, el Ministeri de Justícia, i, per tant, veiem també com alguns o algun candidat possible a l'elecció presidencial considera la situació de les llengües tal com la nostra. El que passa és que anteriorment a aquests episodis, tant el País Basc, a través de la comunitat d'aglomeració del País Basc, que a Catalunya Nord, hi va haver-hi una sèrie de decisions que van passar desapercebudes, sense cap reacció de la part de l'Estat, i inclús que van passar a través del que s'anomena el control de legalitat. Els oients saben que quan es pren una decisió municipal s'ha d'enviar a la prefectura perquè hi faci el anomenat control de legalitat, és a dir, conformitat a la llei francesa. I en aquest cas, el País Basc, per la comunitat d'aglomeració, va declarar que podien utilitzar el basc en comunicacions oficials i que també sembla que ho hem obligat una mica, però el 2007 el Consell Departamental havia aprovat una carta de reconeixement oficial al català per la seva utilització concreta i que això tampoc va provocar reacció, però la veritat és que no hi havia les mateixes composants polítics actualment. I igualment, l'any 2010, l'Ajuntament de Perpinyà, tampoc era el mateix batlle, tampoc era la mateixa tendència política, hi havia un acord per fer servir el català i com ara el batlle tenia permís de fer casaments en català. Tot això, evidentment, l'Ajuntament de Lluís Alliot i del Rassemblement Nacional ho han tret, ho feien servir molt poc, però ho han tret totalment. Lluís Alliot declarant en un ple del Consell Municipal que si la gent volia un casament en català, es paguin un intèrpret que seria obligatori. El que em sembla també totalment il·legal, perquè això també crea una ruptura d'igualtat davant de l'obligació pública i que si un casament s'ha de fer en català i si el batlle ho accepta, no hi ha necessitat d'intèrpret. Per tant, ja es veu que aquí hi ha un front. Aquí hi ha un punt en el qual ens podem referir com saber quines són les posicions que es van progressivament radicalitzant. Perquè el fet de, per exemple, fer casaments en català, quan era batlle de Banyuls en vaig fer diversos i ningú es va enterar de cap problema, de lo que sigui, perquè era un acte individual que la gent ho demanava per voluntat pròpia i que no tenia conseqüència. Però es veu que actualment la reacció de l'Estat francès a través dels prefectes, però també la reacció dels ajuntaments com ara el de Perpinyà i segurament d'altres, el Departament de Pirineus Orientals o el País Basc, demostra que la cosa es va una mica radicalitzant, que es va posant en termes més dramàtics. Si el problema creix, vol dir que és una realitat i que el fet català, malgrat que sembla que sigui una mica baixos moments políticament, inclús al sud, que el fet català es manté. Estic fent aquesta crònica al mig de les vinyes de Banyuls i sempre penso en la mateixa imatge. A les vinyes tenim una herba que es diu l'agram, que és una herba molt difícil de treure perquè l'arrenques d'un punt, ho neteges ben bé i et surt 10 metres més lluny. I em sembla que en aquests moments l'idioma català està fent el que fa l'agram, és a dir, que subterràniament torna a sortir allà on no s'espera, com el basc, com el bató, molt probablement. És a dir, que aquesta arrel fonamental no és a través de procediments judicials, qualsevol siguin, que es pot arrencar, que es pot suprimir. Aquesta arrel s'ha de tractar com una realitat política i amb una discussió política per arribar a saber què volem fer, què vol fer l'estat francès, què vol fer l'estat espanyol, què volen fer els catalanistes sobre d'aquest tema de la llengua. Però arrencar-la pur i simplement, això sí, sembla que no es pot. Gràcies per la seva atenció.
1: Amb aquesta imatge, Pere Beca, s'acaba per avui aquesta crònica d'opinió, com cada dia a les quatre freqüències de Ràdio Arrels, el dimecres en aquesta hora, i també a radioarrels.cat. Bon dia, fins la setmana entrant.
0: Bon dia, fins la setmana entrant. Adéu.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Beca.
3: Ràdio Arrels, en FIAC 95.

0: Ràdio Arrels t'acompanya aquest estiu.
1: Ràdio Arrels.
0: Udonímia Mancant, a qui li dedicaries un carrer de Catalunya Nord?
2: Remi Ferrer, bon dia.
3: Bon dia.
2: T'hem preguntat per Ràdio Arrels qui mereixeria tenir un nom d'un carrer a Catalunya Nord i has tingut relativament clara la resposta, em sembla.
3: Per mi, claríssim.
2: I qui és?
3: Hauria de ser Maurici Ausavila, el tenor de Salses. El tenor de Salses és un dels pocs tenors que tenim aquí a Catalunya Nord, una personalitat, una persona important pel país, desconeguda, de fet, per molta gent. Fa un any i mig, amb l'Universitat de Perpinyà, la Facultat de Català, l'Institut Francocatalà Transfronterer, l'Oficina Pública de la Llengua Catalana i l'APLEC, l'Associació per l'Ensenyament del Català, vam rescatar, de fet, la figura de Maurici Ausavila amb una exposició que vam passejar per Catalunya Nord, una exposició multimèdia amb la participació de l'Arxiu Sonor de Catalunya del Nord, que és Singlantana Sound, i també Radio 80PI Catalan per la part d'entrevistes, bàsicament el periodista Esteve Valls, que ens ha ajudat moltíssim per aquesta part, i amb aquesta, doncs, amb aquesta exposició bilingüe, multimèdia, amb codis QR per poder escoltar, doncs, la veu del tenor, es vol recuperar aquesta memòria del país, la memòria d'aquest salseirot que va cantar durant més de 25 anys en els cors de l'Òpera de París i va cantar, de fet, des de ben jovenet en català també. I quan es va establir, quan va tornar al país després de retirar-se dels cors de l'Òpera de París, va cantar, bé, ja cantava en català, però de fet va manifestar realment el seu desig de gravar discos en català. Ja ho havia fet quan era més jove, amb un disc vinil, però quan torna als anys 90 aquí a Salses, a Catalunya Nord, llavors grava dos, grava cassets i grava també, doncs, CDs amb cançons tradicionals catalanes, cançons d'aquí, de Catalunya Nord, també cançons compartides de tot el territori lingüístic, de tots els països catalans, i sardanes cantades. I això també crec que és interessant destacar-ho, perquè, fet i fet, a tot el Principat de Catalunya, Catalunya Nord i Catalunya Sud, doncs hi ha pocs cantants que han versionat sardanes o que han cantat sardanes. I, per tant, per tot això, crec que s'hauria, doncs, d'homenatjar-lo més enllà d'aquesta exposició, més enllà de tot el que es pot trobar ara, avui, gràcies també a Singlantana Sound en línia, perquè, de fet, avui aquí a Catalunya Nord ens trobem amb aquest problema, amb aquesta problemàtica, que alguns cantants, de fet, no han existit, ja. Perquè si no es troba, si no trobem la discografia en línia, a YouTube com a mínim, que és el que fa Singlantana Sound, doncs tot això, tot aquest patrimoni queda inexistent, no? És com si no hagués existit mai. I per tant, més enllà de tot això a internet, doncs crec que efectivament el Maurici Ausavila mereixeria tenir, i crec que en primer lloc al seu poble,
2: a
3: Salses mateix, hauria de tenir un espai, que pot ser un carrer, pot ser una plaça, pot ser una sala, també es fa molt, per què no? Però alguna cosa que el recordés primer al seu vilatge, al seu municipi, i després, per què no, a altres comunes, a altres municipis de Catalunya Nord.
2: Doncs aquesta és la tria del Remi Ferrer, el Maurici Ausavila, aquest tenor de Salses. Quina dècada va néixer? Perquè deies que va tornar als anys 90, però...
3: Va néixer al principi dels anys... principi del segle XX i es va morir, doncs, a principi del segle XXI.
2: Doncs la tria del Remi Ferrer, moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
4: Ràdio Arrels, a Perpinyà, 95. Aquesta
1: les vacances,
0: escolta Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: Cada matí se'n va d'hora i pren el mateix camí. Li pesen tant les sabates, és encara mig endormit. Se'n va fer les seues hores. Treballa per un pagès, és un obrer agrícola i el seu amo és un burgès. Se desperta quan arriba, diu bon dia als companys. L'encarregat nos espia. Apa, nois, tots al treball. Segur que no tenim ganes. Si no és per esmorzar, fem una quadrilla de xades i l'amo és encara el jazz. Como yo soy amigo tuyo, compañero, esta canción la he escrito por tu recuerdo, que por la vida somos todos nacidos por el trabajo. También moriremos con él. Pienso que he tenido suerte de haber conocido a Miguel. La diada serà llarga, ho sabem tots, ho diguem res. El treball nos fa venir basca, cada dia un poc més.

0: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Bon estiu a Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels. La previsió del temps de l'estiu.
3: A Ràdio Arrels.
4: Bon dia. Aquest dimecres 19 d'agost serà normalment el darrer dia de forta calor a Catalunya Nord, amb unes temperatures màximes molt altes, això sí, 35 graus a les Corberes, al Vallespín i al Conflent, 34 graus de màxima aquesta tarda al Rosselló i fins a 30 graus a Cerdanya. Demà dijous continuaran aquestes temperatures per sobre dels 30 graus, però començaran a baixar. No passaran dels 32 graus a Perpinyà i a Vallespí, amb alguns xàfecs i ruixats, 29 sense precipitacions a Prada, 25 graus amb sol a Sallagosa. Demà a la matinada les temperatures mínimes continuen altes a la Plana, 24 graus, a la muntanya al Capcim, 15 graus. I divendres comença un canvi de temps que serà cada cop més marcat durant el cap de setmana, amb divendres precipitacions a l'Alt Vallespí, Vallespí, Rosselló i Costa, alternància de núvols, clarianes i alguns ruixats. I finalment, doncs, aquestes temperatures per sota dels 30 graus, 28 a Perpinyà, 27 a Ceret, 26 a Prada, 22 graus amb sol divendres a Cerdanya. Al cap de setmana el temps serà més instable, en aquest cas inestabilitat marcada sobre els relleus durant la tarda i diumenge, si fa o no fa, igual, sol a mida que ens apropem del mar i cada cop més núvols cap als relleus.
3: Ràdio Arrels. Ara Inés, 88.2.
4: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
5: El 19 d'agost del 1966 neix Joan Peiró del grup Kitsch. Es tracta d'un grup de rock creat a Banyoles l'any 1985 per Lluís Costabella i, precisament, Joan Peiró, que n'és el baix i la veu. Kitsch va iniciar la seva discografia amb dues maquetes, Les Mosques, el 87, i Capsa de Trons, el 88. Després va publicar el seu primer disc oficial, titulat Kitsch. Va ser l'any 1990 i va seguir Kitsch 2, Kitsch 3 en directe, Kitsch 4, Kitsch 5, primer concert d'iniciació al fracàs, Kitsch 7 i Kitsch 8. Escoltem ara Oració 2, un senzill del grup Kitsch, cofundat per Joan Peiró.

0: Fins aquí, Oració 2, una cançó del grup Kitsch.
1: Una hora 100% en català.
2: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Salut a Ràdio Arrels.
3: Amb l'Oriana Penyé. Des del principi d'aquest estiu hi ha hagut diversos episodis de canícula i sabem que la calor pot tenir un impacte negatiu sobre la salut. És l'objecte d'aquesta entrevista. En parlem amb la Laia Soler, que és pediatra liberal. Bon dia, Laia Soler.
4: Bon dia.
3: Doncs ja, en general, com la calor pot impactar la salut humana?
4: Bé, a veure, la calor pot provocar una descompensació, no?, de malalties de base que ja tinguem. Sobretot això és, sobretot en persones més grans, no?, en avis i àvies, doncs hi ha malalties que tinguin, la calor pot provocar, no?, que hi hagi una descompensació, no? Si doncs, normalment es veu menys aigua, estem menys hidratats, hi ha més deshidratació, podem tenir doncs, una disminució del cabal sanguini, hipotensió, etc. No? A nivell fallo renal, hi ha diverses coses que poden impactar. Amb els nens potser no és tan exagerat, però sí no, que hem de vigilar sobretot perquè podem tenir cops de calor, no? És a dir, una desregulació de la temperatura corporal, després doncs, podem provocar vòmits, malestar, i és per això que, bé, que s'ha de vigilar una mica ara, amb la calor que fa.
3: Però això pot impactar totes les persones mateix si tenen 20 anys, per exemple.
4: Sí, sí, és evident, eh? Vull dir, la calor pot provocar un impacte a totes les persones i sobretot a les temperatures que tenim ara. Però és veritat que sempre parlem de... Sempre en medicina s'utilitza el terme persones vulnerables i sempre són els extrems de la vida, no? És a dir, les persones més petites, i els nadons i les persones més grans. Llavors, no és el mateix un nadó de 6 mesos que estigui al sol que una noia de 20 anys que estigui al sol. No té el mateix impacte. Val? Llavors, amb un nadó no té tots els mecanismes de defensa i de resistència que té doncs, una noia de 25 anys. I és per això una mica que quan sempre ve la canícula, no? Quan ve la calor, sempre es posa molt d'impacte amb tothom, però sobretot, no?, amb les persones més grans i amb les més joves.
3: I parlant de les més joves, per exemple, hi ha pares que volen aportar els nens a la platja o a la piscina. Quines són les recomanacions que tu tindries per donar?
4: Mira, jo les recomanacions són, sobretot a les hores de més sol, evitar anar-hi. No, és a dir, a les 12, a la 1 del migdia, a les 2, que hi ha aquest gran sol, sobretot no anar-hi. O si va vent d'hora al matí, o si va a la tarda vespre. Primer de tot això. Després, si anem, doncs com cal anar-hi? Doncs amb barret, amb ulleres de sol, la crema protectora, i sempre es diu el mateix, que la millor crema és una bona samarreta. Val? És millor anar amb una samarreta, que sigui màniga curta, o màniga llarga, però màniga llarga farà molta calor, però vull dir amb una samarreta que no pas, no, amb el tòrax tot nu. I després, sobretot, la crema solar. Mira, que sigui una crema solar adequada, no? si pot ser la protecció més elevada, i anar-la posant de forma repetida. Però jo, sobretot seria no anar-hi les hores de més calor. Sobretot això, evitar.
3: I seria mateix adaptat per als bebès, per exemple?
4: Sí, sí. Home, els bebès, jo crec que si podem evitar anar a la... Sí, a veure, si és un fill únic que podem estar-nos a casa, millor que estar a casa que no anar a la piscina. Vull dir, si anem a la piscina, jo crec que és més per nosaltres que pel propi bebè. Si estic parlant de bebès menors de 6 mesos, jo crec que molt millor estar a casa. Els altres, jo crec que també millor estar a casa que no anar a la piscina, o sigui, o anar-hi al vespre, sobretot, però aleshores a més sol, sobretot no anar-hi, perquè no hi ha cap necessitat. I després això, sobretot, doncs, no estar-hi tot el dia, anar-hi una horeta o dues al vespre i una horeta o dues al matí. I jo no faria massa més, la veritat. Evitar sobretot les hores de més sol.
3: Parlant de la salut dels adults, es veu sobre les xarxes socials que hi ha, per exemple, una trend on es fa abronzejar, cremar la pell. Què diries tu d'això?
4: O sigui, això no. Vull dir que normalment quan nosaltres ens posem morenos, no, quan ens bronzegem la pell, és un mecanisme de defensa que té la pell. D'acord? És a dir, no, o sigui, la pell amb les radiacions ultraviolades se sent atacada i és per això que es posa d'aquest color. Llavors, no està recomanat tampoc. És a dir, la pell sempre, no? Tothom diu que la pell té memòria, els dermatòlegs diuen la pell té memòria. Hem d'intentar, sobretot, evitar estar al sol, posar-nos la samarreta, ficar-nos molta crema solar i no passar moltes hores. I, de fet, tota aquesta gent que li agrada tant ficar-se morena també pensar que el sol és dels principals causants de l'envelliment de la pell. Vull dir que ara ens veurem molt, molt guapos tots morenos, però d'aquí uns anys estarem molt arrugats. Llavors, millor això, evitar-ho.
3: I
4: Evitar-ho.
3: sapiguen que es pot provocar càncer, també.
4: Sí, exacte. Vull dir, això és, ja, vull dir, ja ni ho he dit perquè vull dir, ja és lògic, evidentment. O sigui, no... El sol, si podem evitar que ens toqui molt a la pell, millor. I més ara, no?, que amb aquestes temperatures que pugen i tot, millor evitar-ho.
3: I si sortim que, per exemple, volem tanmateix abronzejar, la crema solar és una bona alternativa, no?
4: Sí, la crema solar és una bona alternativa i això, hem de mirar que sigui la protecció, si pot ser la màxima, d'acord, que ens cobreixi pels rajos ultraviolets A i B i que, a més, doncs, no vol dir que ens la posem a les 10 del matí i no ens la tornem a posar més. Ens l'hauríem d'anar posant de forma, doncs, cada 2 horetes anar-la posant com a molt. Val? No, no ens n'oblidem que la crema solar la posem i ja està. No, la posem i ens l'anem reposant després.
3: Parlant també de persones jubilades, hi ha hagut drames durant aquest estiu de persones que s'han mort per causa de la canícula. Quin consell tu donaries perquè s'eviti això?
4: Bé, jo sobretot, o sigui, cal pensar que sobretot les persones més grans no tenen la sensació de set. Llavors poden pensar que no tenen set i és per això que és molt important anar bevent aigua de forma reiterada. Jo sempre dic anar amb una ampolla, amb una cantimplora al costat i anar bevent. I al matí doncs, ens hem de beure doncs, això, 1 litre i a la tarda 1 litre més, per exemple. Per això amb els nadons també, eh? Els nadons no saben demanar l'aigua, llavors és important anar-li proposant l'aigua a la demanda. O en el cas d'un nadó que no pot beure aigua, no? Perquè fins als 6 mesos no poden beure aigua, doncs el biberó o la lactància materna també a la demanda. D'acord? Que molt freqüentment molts nens em diuen, molts pares em venen i em diuen, és que ara ja no en beu tant, ja no beu la quantitat de, o sigui, no beu la mateixa quantitat de llet, en beu menys, però més freqüent. Això també és normal, doncs proposar-li més freqüentment les preses, sobretot amb la calor. D'acord? Doncs amb els adults igual, que beguin molta més aigua, encara que no tinguin set, doncs portar la cantimplora al costat, evitar sortir a les hores de més sol, tornem-hi. Eh? Després, sobretot, si s'ho surt, anar protegits, portem un barret, portem ulleres de sol, podem portar, doncs, posar-nos la crema solar i, sobretot, doncs, evitar fer exercici intens, evitar treballar, no? Ficar al jardinatge, no fer el jardí a les hores de més sol, també evitar-ho. Tot això no és necessari fer-ho a les 12 del migdia, no? I una mica, doncs, jo donaria aquests consells.
3: Sí, sapiguem que aquestes recomanacions són molt importants perquè, de fet, cada any no se va millorant la cosa.
4: No, no, clar, vull dir, jo crec que no sempre... Jo crec que fins ara, jo crec que ara n'estem agafant consciència, no? Perquè veiem que realment cada vegada hi ha més onades de calor, la temperatura va pujant, no? Cada vegada, no? Escoltem les notícies, hi ha molta mortalitat per la calor, hi ha molta gent que es mora. Llavors jo crec que hem d'anar aprenent a conviure, no? Amb aquesta nova realitat que és la calor aquesta, que és terrible i que hem d'anar aprenent, però sobretot doncs, anar-hi pensant i anar-hi recordant i entre tots, doncs, no recordar. Nosaltres, per exemple, a la consulta doncs, tenim el cartell no?, de si hi ha aigua a disposició, si necessiteu aigua, no? Posar una mica, si hi ha l'aire condicionat, doncs posar-lo també. Vull dir, intentar fer que la gent que estiguem el més confortable possible.
3: Moltes gràcies, Laia Soler, pediatra liberal.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Joaquim, tinc 11 anys, vaig a l'escola Arrels Castanyes. El que m'agrada el més a l'estiu és anar a la platja per banyar-se i viatjar per anar a veure la meva família al bled.

0: Aquest estiu escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
2: A Bula

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Tot ho faria jo per tu i tu per mi. Renunciaries a morir.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
3: Ràdio Arrels.

em demanes per què jo no em sento capaç, jo no tinc el que tens, jo no et puc explicar.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Escolta Ràdio Arrels tot l'estiu.
1: Ràdio Arrels.

0: Bon estiu a Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: cada dia i cada hora en català.
1: Aquestes vacances, escolta, Ràdio Arrels.

0: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arels.
1: Bon estiu a Ràdio Arels.
2: Ràdio Arels.

Ta mare canta de bon matí, somriu la casa, el seu cant fa fugir la nit i posa l'alba sobre els llavis, els teus ulls s'omplen de rialla. De bon matí, ta mare canta, somriu la casa. Quan obre les finestres el sol, penetra llarg dins de la cambra, els teus ulls

He viscut esclau 75 anys en uns països catalans ocupats per Espanya i per França des de fa segles. He viscut lluitant contra aquesta esclavitud tots els anys de la meva vida adulta. Una nació esclava, com un individu esclau, és una vergonya de la humanitat i de l'univers. Però una nació mai no serà lliure si els seus fills no volen arriscar llur vida en el seu alliberament i defensa. Amics, accepteu-me aquest final absolut victoriós de la meva contesa per contrapuntar la covardia dels nostres líders, massificadors del poble.

0: Ells han perdut un esclau. Ella és una mica més lliure, perquè jo sóc amb vosaltres, amics.
1: Ràdio
2: Arrels. Ràdio
1: Arrels.
2: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord. Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: A EGAT 93.1.
2: En la primera línia han sembrat llavors de xiquets autistes que muten en violins esfilagarsats i notes fúnebres que s'enrosquen a les rames de la massa tarda aquella en la qual el sol s'amagava darrere dels arbres intentant sostenir la teua mirada de cortar por la línia de puntos. En el primer espai està la blanca més blanca del pentagrama, eixa de ponga su foto aquí i ande hacia atrás con la cabeza torcida hasta detenerse en el escaparate. En la segona línia, Jesucrist es desclava de la creu i ens mira amb cara de aquí no ha pasado nada perquè ja no té superpoders. En el segon espai, broten els fetus tubercle que serveixen de tro a les pilotetes de golf dels bigotis arrelats al mononcle. En la tercera línia, les noves fornades de joves embogits veient nus baix el planeta roig, al desert verd de la Venus blava decapitada, baix les dringants brolladures de pus còsmic del firmament. En el tercer espai, dones precioses amb vestits preciosos es peguen cabotaes contra els troncs posant cara de m'estic perdent alguna cosa. En la quarta línia hi ha trampes permanents, peraments que són corxers que et converteixen en vides alienes i tombes que són gramoles de vinils que funcionen en cent de les antigues pessetes i arbres que són cames que acaben en tacó d'agulla per a llams. En el quart espai hi ha rodamons de la vella escola que al vi en passar entre els dits la processó d'allò políticament erecte mentre intercanvien un lleu somriure de complicitat amb la mort.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.

sense paraules com Nepal. Missils d'amor contra l'asfalt